Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Plaquetes, el vostre podcast de música guapa a la Ràdio Far. Jo dic un bon mamec perquè vaig i vinc molt últimament i estic així com estic, però bueno, avui és un programa molt especial, sempre dic que serà especial perquè tots ho són de bé, però avui, avui tenim ara en Miquel Pasqual d'Huracán amb una entrevista que vam gravar fa uns dies amb ell a Montpalau, i bueno, en Miquel ens pues, conta històries de quan vam fundar el grup fa 50 punyeteros anys, de com van començar a fer cosetes, de com van començar a funcionar, de com es van comprar els primers instruments, de les primeres actuacions a festes. Bueno, una passada entrevista que la veritat és que ens va passar molt bé. Vam estar xerrant una hora i mitja quasi, per tant l'he dividit en dues parts i avui posant la primera part. La setmana que ve, si voleu, escoltam la segona part d'aquesta entrevista, on bueno, repassam tota la seva carrera des que va agafar una guitarra, perquè el seu primer instrument, ja us faig spoiler, que és una guitarra, fins als concerts que han fet aquest estiu de celebració del 50 aniversari i altres moltes històries que tenim avui amb aquestes. Pues res, posar una mica de música d'Huracán. No, avui no som cançons originals, ja sabeu que són versions sempre, però posar un parell de temes guais seus, un parell de temes que m'agraden d'ells, i res, a disfrutar, que és una de les bones aquestes. A xalar!

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me. Res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en el Nito de Pinyeta Pinyol, que és un grup com ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues, ha vingut a escola a tocar, i vosaltres pues, també, quan ets un poc major, pues, te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán, i anem a, pues, bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera, i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com
1: sí,
0: funciona
1: sí,
0: aquesta cosa?
1: Jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com Operació Triunfo, igual. Com,
1: exactament. Però era per cantar a la professora des Divendres Sant. Era un poc diferent.
0: Un poquet diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia la banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjor, no? Nosaltres davallàvem d'escola, o no sé, davallàvem, és igual, vivia allà de vora que no, estic 3 o 4 lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat. I d'allò va ser per cantar Seu.
0: Seu és aquesta cançó que es canta Divendres Sant de Mitjorn.
1: Encara, clar, cercaven fiets, després ho cantaven fiets, ara ho canten fietes.
0: Sí.
1: Perquè tenen la veu més fineta, cercaven això. I cercaven un fiat que no hagués baratat a veu en aquell moment. En acabava un i quedava el Ferrer. El Ferrer cantava, i jo vaig cantar amb el Ferrer. Després el Ferrer va acabar i va entrar en Toni de Xic.
0: Olé, ostres.
1: Sí, jo després ja vaig acabar, jo ja no sé qui... Però ara sempre, no sé, es divendres tant que jo sol anar en aquesta professor...
0: Ai, el telèfon.
1: El telèfon.
0: Tranqui, no passa res. Aturo. Això
1: no
0: és el piano. Sí, no? Queda set... A Sant Iutam, no passa res, tot més.
1: Bueno,
0: seguirem.
1: Bé, això va ser la primera... De fet, jo quan era encara més petit, però no me'n record, però com ho han contat la senyora Paca Camps, que suposo que també tu l'has reconeguda,
0: sí,
1: o almenys
0: sí,
1: sentit
0: sí,
1: xerrar
0: sí,
1: d'ella. Jo tenia la casa paterna, que està mon pare, allò és la casa que jo vaig néixer, i allà de vora també vivia el metge Camps. Jo el metge Camps no l'he conegut,
0: Si l'he
1: vist, no me'n record mai.
0: Ja.
1: No me'n record. I del senyor Lola tampoc, era una germana major que... Però aquesta dona, jo sé per allà, i la senyora Paca, passant els anys, me va dir que sa germana seva li contava que jo estava allà assegut 3 o 4 anys,
0: sí.
1: I de que aquest lot serà músic, perquè jo sempre estava en música, jo no sé, bueno, jo no sé si som músic, però m'hi he dedicat molt a la música.
0: Sí que és músic, home, no t'ho faci cosa, no?
1: M'encanta la música.
0: Tens escarnat de música i tot,
1: tio. Per tant, això són les coses primeres que me n'en record. Després, en es... Te seguiré, la història, si vols,
0: sí,
1: un poquet.
0: Sí.
1: En els 10 anys o una cosa així, perquè me van comprar una guitarra que nostra, perquè, clar, jo sempre, quan venien els Reis, sí que jugues m'agradaven, però jo demanava sempre una guitarra.
0: Una guitarra.
1: I me la van arribar a comprar. O me la van dur Reis, o ja no me'n record massa. Però vaig anar a escola a Can Nicolau Serra, me sembla que era ell, Nicolau.
0: Un altre? Sí, hòstia, sí. No?
1: Guitarra.
0: Sí.
1: Allà vaig aprendre les primeres, van mostrar les notes de guitarra i acompanyava. Hi havia un tòfol, no sé, el cognom no el sé, sonava orgues. Aquest no saps si...
0: En Serra li va mostrar que tu tomes també els acords i en David Russell, vull dir que més, una bona cantera va fer ell i tu. Ja,
1: aquella, bueno, David Russell és un poc més de carrera que jo. Però la carrera meva és llarga, encara dura. I aquest home venia amb les orgues i nosaltres eren 3 o 4 o 5 lots i lots, allò tots junts, i l'acompanyàvem. Sí, d'aquí va sortir la tuna.
0: Satuna famosa.
1: Va sortir, Satuna famosa, que en Colàs te'n va xerrar.
0: Efectivament.
1: Però pues, jo també hi sonava, com hi sonava en Peres cantant nostre, també.
0: Vale.
1: Nosaltres ja eren toneros, en Pere, toneros un poc grossos,
0: Vale.
1: Però me'n record molt d'un any que van anar a esperar els Reis a Aló.
0: Aló va anar
1: a
0: actuar.
1: Aló van anar a actuar en Satuna, a esperar els Reis.
0: I quina edat teniu en aquesta, més o menys? Bueno, 10 anys, 15 o...?
1: Bueno, 10 no, més.
0: Més, més,
1: eh?
0: Més 15.
1: Jo crec que més 14 o 15,
0: vale.
1: Segurament.
0: Vale.
1: Això són coses després en el coro, a l'església, te cridaven en el coro de l'església, aquestes coses,
0: sí,
1: participaves
0: sí.
1: A tot. Jo no he tocat mai ni en sa banda ni en el fandango.
0: No, eh?
1: Mai. En sa banda, només hi he tocat una vegada que me van cridar, però no sé què es di faltava, un tambor, so, i allò era bo de sonar, i vaig anar. Sí, sense provar massa, fa molt d'anys. I el fandango també una vegada me van cridar, i me van dir, si di faltava una guitarra.
0: Una guitarra un dia
1: i tal. El fandango és bo de sonar. Jo després, sonava una miqueta, però no els va agradar massa, no, perquè jo anava massa de veres, duia massa rima, i allò era molt rim, i va semblar que allò anava molt a poc, i me van dir, a poc, les massa de veres...
0: Que hem de ballar aquí. Tropissarem, ala, que bona.
1: Sí, estava amb el fandango i vaig anar un parell de vegades,
0: però
1: jo no he estat mai fitxo, ni en sa banda, ni amb el fandango.
0: Ja és raro, perquè mitja...
1: Sí, però amb aquestes dues coses no. El que passa és que, com que sempre, en els 17 anys vaig començar en conjunt, i amb en Pere, el que sempre, després amb en Pere sempre, conjunt...
0: Sí, sí, en Pere es pot dir que el coneixes de tota sa vida, que tocava junts tota sa vida, abans d'Huracan i tot.
1: Ell vivia davant que nostra, vivia a Sant Carabassa,
0: també
1: jo els caps de setmana me n'anava a Sant Carabassa, estàvem per allà junts, però allà tot era vaques i històries d'aquestes, no sé, allà, però no, música no sé si n'hi havia massa, però nosaltres sempre teníem dins el cap conjunt, i després ell tocava

0: nostre hi havia un... Ah, yes.
1: Sí.
0: El tenc. Tu saps que jo guardo moltes coses.
1: Ja ho veig, ja.
0: Aquest sí. Toca discos, el tenc. I els primers discos que vaig tenir, els van comprar, els vaig comprar jo, perquè era un Fiat, vale. 10 o 12 anys, i me'n record molt que els van comprar a l'O, perquè després no anaves a moltes bandes, però van anar a l'O a una botiga i van comprar petits, discos petits.
1: Discos petits grossos, de Sepultada, eh? Sí.
0: I això me'n record molt. Bueno, això és comença més, jo sempre he estat un
1: sí,
0: poc...
1: Sí, sí, també he estat fins a l'O a comprar, bueno, mira, sí. ara a l'O no hi ha cap botiga de discos, no?
0: I hi havia una botiga de discos i me'n record més un manco per on era, la pujada bona i d'alta, la plaça, quan arriben a la plaça d'Escaleo.
1: Vale.
0: Era per allà. I, nosaltres després tocàvem amb el coro de l'Iglésia, però el coro que a mi... que jo, personalment, volia tocar era amb el coro d'en Perico del Bar, d'Esperi.
1: És a dir, hi havia un coro de l'Iglésia?
0: I un coro... Que fa més, sortia pels carrers per Nadal...
1: Ah, vale.
0: Clar, a l'Iglésia, el coro de l'Iglésia de la senyora Paca, tocàvem a ses misses.
1: Vale.
0: I res més. En Perico no. En Perico, hasta tot, ara te contaré una... Bueno, de tot.
1: Sí, conta.
0: Realitats, que amb en Perico era un coro que tocàvem així, tipus trossos de sarsuela, feien coses d'aquestes.
1: Vale.
0: Per tant, me n'recordo molt que un any damunt del 73, una cosa així, l'any exacte no, però era antes de Fet Censor, el grup primer que van tenir. Per tant, hi vam anar a tocar a les festes, es diu diumenge de Mercadal.
1: A les festes de Sant Martí, es coro del migjorn.
0: Es que vespre, damunt les... 7:30, 8. A la plaça d'Escaleo.
1: A la plaça d'Escaleo. Vale,
0: tocam allà, i quan van acabar...
1: Tot... Perdona, Miquel, dius tocam? Hi havia instruments també, a part de...
0: Sí, cor... clar. Jo tocava guitarra.
1: Tu tocaves guitarra.
0: Sí.
1: Tocava en Pere el lleut, també?
0: O cantava. En Pere, vale. En el cor no sé què tocava, no t'ho puc dir.
1: Vale.
0: Però jo tocava guitarra.
1: I qui més instrument hi havia?
0: Hi havia guitarres i...
1: Guitarres i veus,
0: vale. I poca cosa més. I cantar. I eren quasi tots els mateixos que cantaven a l'Iglésia, cantaven aquí.
1: Vale.
0: Perquè okay. No hi ha tanta gent.
1: Sí.
0: Eren tots els mateixos. El que passa que en Perico fa un altre tipus de coro. Coro que sortien pel carrer per Nadal, vale. O sorties pel carrer. No era de
1: l'Iglésia. No era de les misses, sí.
0: I van tocar aquí a Mercadal, i quan van acabar, mos van dirigir cap a la sortida, que després els cotxos arribaven de mitjorn perfectament, no hi havia cap problema, i hi havia el quarter de la Guàrdia Civil allà davant.
1: Correcte.
0: Amb una en l'escola que hi havia un pati de pins i allà feien el ball de les festes.
1: Vale.
0: Nosaltres arribem allà, esperam en Xec de l'Estany, si el sigui, en Xec,
1: en
0: Vidal.
1: Sí.
0: En Vidal,
1: sí.
0: L'esperàvem, que mos havia de dormir jorn. I així començàvem a sentir música amb en Pere. Nosaltres van acabar, i això devia... 9:30, presta.
1: Sí.
0: Després es feia molt presta, els balls. Sentim música, i van anar allà a badar, no vam entrar, però van badar i van veure... Hi havia 4 focus de llums, i un grup que ja tocava. I és una anècdota curiosa, perquè el cantant d'allò, me sembla que eren els Voltios, o un grup així, ara...
1: Els Voltios.
0: Jo em penso que eren els Voltios. El cantant era... El nom no el vull assegurar, però diria quasi que sí. Però el cantant sí que segur, que era en Llorenç, en Cito Mora.
1: Vale.
0: Cito Mora després va ser el que va venir com a guitarrista en la fundació, quan van fundar Huracán.
1: Huracán, vale. No, al final estava tot.
0: Sí, una cosa. Sí. Però nosaltres van allà, es van veure, amb en Pere. No teníem grup nosaltres, encara.
1: Vale.
0: Sí, nosaltres no. Nosaltres...
1: Vull dir, amb els coros, els guitarrats,
0: sí,
1: i tal, amb
0: guitarra, coro, deixem-lo dol, coses d'aquestes. Vale. Tot això era... Veus, en Perico fa un deixem-lo dol modern.
1: Mm-hmm.
0: I també el feien pel carrer. I en Perico, a vegades anaves a pobles,
1: actuar,
0: fas coses d'aquestes.
1: Sí.
0: Feien un poc... això és un poc... Antes de fer grupos.
1: De quin any xerram, més o menys?
0: Això és xerram del 70.
1: Principis del 70, no?
0: 70, vull dir que encara... Sí, principis dels anys primers del 70. Okay. Bueno, jo, clar, a 12 anys... Així el 57, 67, 60... A 12 anys tocava ja jo per l'Iglésia.
1: Vale. Okay.
0: O sigui... 69, 68, 70, més cap aquí.
1: Més aquesta...
0: Fins al 74, que nosaltres formàvem el primer grup.
1: 74 muntàvem el primer grup, que és aquest...
0: Que no és Huracán.
1: Que no és Huracán, què és?
0: El Censor.
1: Com s'escriu això?
0: Això s'escriu, i això és fàcil. Sí. Que nosaltres van... Hi havia un mercadalanc, en Lipe, vale?
1: Vale.
0: Me venen a veure... Jo feia feina a Can Tòfol, vale? En Tòfol, a la fàbrica,
1: vale.
0: De sabates.
1: Sí.
0: I en Pere i en Lipe fan 1000.
1: Ahà.
0: suposo que no sé si van conèixer en Samili o...

0: i sonaven tot dos a la banda. El Lipe, tambor.
1: Tambor.
0: I en Pere, corneta.
1: Ok.
0: Sí. Tu saps que hi va haver un parell d'anys que els Reis van ser molt guapos. Bueno, ara són molt guapos més, però aquella època no hi havia gaire vestits i un parell d'anys van dur vestits i hi havia la banda de cornetes i tambors, perquè després es va formar una banda de cornetes i tambors. Han deixat la tuna de banda,
1: bueno,
0: perquè anàvem votant, però la tuna també, damunt 12 anys, vam fer la tuna amb en Perico. La tuna també va ser en Perico del bar. Allò també va ser agradable, allò també ens ho vam passar molt bé. Eren tot el lot joves, i també van sortir a diverses bandes a tocar. Huracán, el formam, me venen a veure en Pere, com que en Pere sempre els havien dit, i en Pere diu, ell sona bateria i té una bateria.
1: Epa, diu, important, que tingui una bateria és important.
0: Ja tenim, i clar, sí. Vam venir a la feina i dir, ja mos veurem i ja en xerrarem.
1: Sí.
0: I formam el primer grup, nosaltres tres.
1: Sí.
0: El nom el vam triar després, però te'l conto ara.
1: Sí.
0: El nom és de Mercadal, perquè estaven al centro.
1: Centre Sur.
0: Sur, migjorn. Cent Sur.
1: Cent Sur, molt bona.
0: El nom surt d'aquí, eh? Ni més ni menys. Però nosaltres no teníem instruments. A Menorca no se'n venien no d'instruments després, eh?
1: No, clar.
0: Nosaltres no sabíem cap botiga.
1: Ja.
0: I després no tenien doblers.
1: Clar que després...
0: Això era més handicap que la botiga.
1: Correcte.
0: Però es havia retirat fa un parell d'anyets els Isleños, a Ferreries.
1: Els Isleños?
0: I m'ho enteran que tenen els instruments.
1: Vale.
0: I es de volen vendre. Bueno, doncs m'ho anàvem a Ferreries. I trobam un equip de so. Bueno, equip de so. Dos altaveus.
1: Sí.
0: Amb un mesclador, un amplificador i una dinàcor, un eco dinàcor d'allò que anava en cinta. Això va ser una guitarra Gibson.
1: Bueno, no està mal.
0: Amb un Fender.
1: Ostres, bon material. Ja... material.
0: Un baix Fender, que el tenia en tot.
1: Es baix Fender.
0: Baix Fender.
1: Es baix.
0: De tota la vida.
1: Sí, tio.
0: Això sí, i un amplificador, no sé què era, l'amplificador, me n'en recordo, és igual. I, però me'n recordes preu. 39.000 pessetes.
1: 39.000 pessetes tot l'equip, eh?
0: Tot l'equip. Dir... Nosaltres érem 3, ja van saber que... 13.000 cada un.
1: 13.000 pavos cada un, déu-n'hi-do, eh? En aquella...
0: L'any 74, joder.
1: Una bona inversió vau fotre.
0: Però el compram.
1: Ho va comprar.
0: I ho duim. Clar, què passa? Que tenim un baix instrument, però no tenim baixista.
1: No hi ha baixista.
0: Perquè en Pere tocava el saxo en sa banda.
1: Vale. Ja tenia allà un saxo.
0: Vale. Va venir en Toni, el cunyat, que el cel sigui. No, i no va anar. En Toni sonava el baix, però
1: sí.
0: Hi havia un baix de banda.
1: Sí, eh? Sí.
0: I com que en Tolo Lut era molt bo també, i tot això, i cridàvem en Tolo.
1: En Tolo... En Tolo Bogú, vale.
0: És cosí meu.
1: Vale, clar.
0: 13 anys tenia.
1: Hòstia.
0: I bé... I en Tolo, clar, tenia sonar un pot de guitarra i allò, i
1: Hosti, bon baixista, sí, jo l'he tocat poques vegades, però...
0: I això ja
1: camina.
0: Jo, quatre guitarrades, ell baix i aquell bateria, i això ja camina.
1: Tu guitarra, en Tolo no es baix, es bateria i amb...
0: La bateria era de Mercadal.
1: Sí, de Mercadal, encara no
0: sé. Encara ha dit el nom i ara... Finyet del món.
1: Bé.
0: I en Pere, saxo i cantar.
1: Saxo i cantar.
0: I en Felipe, bateria.
1: Felipe, perdó, sí.
0: I...
1: Sots la primeríssima formació d'aquest censur. Sots la primeríssima,
0: que no té res a veure amb Huracán, eh?
1: No.
0: Sots els Huracán.
1: Vale.
0: Sots el censur, duram un any,
1: perdona, estil. I què tocava amb el censur?
0: Pues amb el censur...
1: Quina música fa?
0: No sé què vols que te digui. En Pere cantava, bàsicament, mos passàvem amb en Pere cantant.
1: Sí.
0: Era jo... Cançons... No sé. És que cançons així... Sogava amb Perfidia...
1: Vale, aquest tipus de cançons en castellà
0: jo,
1: i tal.
0: Jo em fa una d'en Santana.
1: Puta.
0: Jo em fa una d'en Santana.
1: Una Gibson tocaves tu, eh?
0: Sí, m'agradaria tenir la gravada.
1: On deu ser la guitarra aquesta?
0: La vaig vendre a la vaig vendre a Ferreries. M'ha passat... Ara no la vendria, no.
1: No, tio, perquè...
0: Però tenia un problema aquesta Gibson. Havia tingut cosa en el màstil. Per tant, hi du a darrere una placa en el màstil d'alt.
1: Mal assumpto.
0: I és mal assumpto.
1: Ja.
0: Jo ara ho sé. Ja fa anys que ho sé. Però quan l'han comprat, això no.
1: Es devia rompre i van fotre una placa allà.
0: Sí, sí. El que passa que jo tècnicament... Jo era un Gibson.
1: Així que tu tocant Santana amb una Gibson allà...
0: Jo m'agradaria tenir-ho gravat en el sol d'en Santana.
1: Ostres, tio.
0: Devia ser en Sant Antoni, en vent de Sant Antana. Però d'igual. però no el tinc gravat, per mala sort. O per bona.
1: No, i, mala sort.
0: Bueno, després, en altres venia molt d'en Paco Moll, era molt amic d'en Pere.
1: Vale.
0: Em feia un pot de tècnic. Pues eren quatre cables, soldats...
1: Bueno, sí, sí, sí, hi havia una feina. Sí, sí, sí, sense equip i tal.
0: I venia, i també venia en Toni en Kubala.
1: Vale.
0: Molt amic d'en Pere.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I nosaltres, bueno, i no duem orga, i passàvem orga, pim-pam. I el capellà de Fornells, que tenia un grup, no sé si es va impacientar, però ho va llevar i ho posa per vendre.
1: Està clar.
0: Sí. Bon, anàvem allà i tornava a tenir un baix, un altre Fender.
1: Un altre Fender,
0: joder, tio. I el van comprar. 5.000 pessetes.
1: 5.000 pessetes, ostres, tio. 5.000 pessetes no van ni les cordes, ara.
0: Però aquell tenia un bon amplificador.
1: Sí, eh?
0: I comprant l'amplificador i un orgue, un organet petitó d'aquests, no sé què era.
1: Sí. Un Hammond o un Fender o alguna cosa?
0: No.
1: Una marca, no t'hi fixis, no? Vale.
0: Un organet així mínic, allò era un Farfisa venido a menos.
1: Vale. Però, hòstia, però que guai.
0: Era un Farfisa, de tipus Farfisa.
1: Sí.
0: I el va tocar en Toni.
1: Ok.
0: Però en Toni no em havia tocat mai i bé, i allò... Abans, nosaltres, jo ara he passat molt d'anys i sé que va ser tormenta pura i dura, però al cap d'un any jo ens vam reunir amb en Pere i vam pensar, això no durarà,
1: yeah.
0: Això no tira, i quantes coses no tiren, i jo te contaré una anècdota, aquesta és molt bona. Però nosaltres anàvem a tocar, nosaltres vam tocar aquell any ja un dia d'hotel, un dia.
1: Fou un dia d'hotel, ja.
0: Fem cada dijous a Escòndores. Cada dijous. I després el que feia molt era Geni, Migjorn,
1: vale.
0: Geni, Migjorn i Ferreries.
1: Migjorn no vol.
0: I l'Art. Migjorn a la Palmera.
1: La Palmera.
0: Cada diumenge.
1: Ok.
0: Nosaltres sabíem tocar 3 hores a la Palmera i 4 hores a...
1: Molt coc, 4 hores.
0: A Geni.
1: A Geni. Déu-n'hi-do.
0: Començant a les 6 a Migjorn, perquè a Migjorn el ball començava, acabàvem a les 9, i a les 9 i mitja
1: cap
0: allà, i es van fer la 1 a les 2.
1: Rai,
0: i en Pere s'ho fotia tot, eh? Perquè era quasi tot cantat, t'ho asseguro.
1: Nosaltres sí, eh? Bueno, si no bufava tant saxo, també. Que...
0: Sí, bufava 4 cançons.
1: Bé, però...
0: Però havia de bufar.
1: Ostres,
0: o sigui, aquell no aturava, tenia... I nosaltres anàvem els dijous a l'hotel. Després als hotels hi havia animació, eh? I era un altre món, eh? Això, sí, jo he viscut l'evolució del 74... En el 2000 hi ha alguna que van acabar nosaltres d'anar a hotel, vale? El 2000... Bueno, el 2018 o 19.
1: Sí.
0: Fins a 7 anys que no feim hotel.
1: Sí, nosaltres sí, fins a pandèmia.
0: Però en fem. Sí, fem menys, fem poca cosa, però no tenia res a veure
1: ja
0: amb allò. I a l'hotel, els dijous hi anàvem... Clar, jo era ple.
1: Sí, eh?
0: Quan arribàvem era ple. Però també es veu que te fèiem fer 3 hores. De 9 a 12, en dos descansos.
1: De 9 a 12.
0: Nosaltres quedàvem sense gent, eh? Lo darrere no hi havia quasi...
1: Ens havíem a dormir, no?
0: Sí, no hi havia quasi ningú.
1: Bueno, és que les...
0: Però una vegada em va venir un... Xerrava amb en Pere. I xerrava, i tot i en Pere no sabia... Clar, no sabia que li de... No tenia punyeter.
1: Un anglès, no?
0: Un anglès. I en Pere fa un poc el loco. Però va fer un poc, li va fer... Horror!
1: Horror!
0: Això ho contant nosaltres, perquè això és la veritat.
1: Hòstia, tu, horror!
0: Horror!
1: Ostres!
0: Un tio. I jo dic, Pere, tio, això és que és horror, eh? I això m'ho va afectar molt.
1: Sí, Enric, perdona, però és que fa molta gràcia, però no mola gent que et diguin això.
0: Fa gràcia, però
1: sí, sí, sí, sí,
0: va fer-ho de gràcia.
1: No ho crec, no ho crec.
0: Quins altres que volien sonar i posaven gust i ganes. Però, en canvi, sonaves a Migjorn,
1: sí,
0: era un èxit.
1: Ja,
0: les cançons s'ho trobaven tot en espanyol, pràcticament, cançons de passos dobles i
1: ja,
0: coses d'aquestes.
1: Ja.
0: Allò a l'hotel no molava gent, segurament. Segurament.
1: Clar,
0: segur.
1: Sí.
0: També, jo crec que també passava això. Nosaltres no cantaven cançons en vincle. En Pere cantava un parell de cançons de... Perquè nosaltres singles ha estat cero patatero sempre. Per tant, escolta, i ho havien de treure. Imagina't tu. Com trams les cançons en anglès, amb un disco...
1: No anaves a Google a cercar les lletres, no?
0: Clar, a Google no sabia què era, no. I moltes vegades, és que no hi havia... A vegades t'ho costava dir... Discos sí, perquè jo tenia estoc a disc i en comprava en qualcun. Però no anaves a món, com a mare, que vas a món... Dues vegades amb el dia no passa res.
1: Clar,
0: no era així,
1: no? No.
0: Això canviava molt.
1: És una passada, és un altre món totalment diferent.
0: Cap assistiu i nosaltres decidim que... Va passar, va passar que van en el Felipe el van arrastrar. Sempre feien sas amb en Pere per Mercadal. I ell coneixia un bateria, en Lyron, en Joan.
1: Vale.
0: Joan, Lyron, bé. Però que venia de sonar ja, que havia sonat amb Strix i un parell de grupos,
1: vale.
0: I venia ja de que tenia més bé que en altres, ja no hi ha més qui el cel sigui.
1: Sí.
0: I amb ell va ser quan va venir unes quantes vegades i va baratar la cosa. O sigui, es bateria ja li donava un altre aire, això és la veritat,
1: bueno.
0: Un altre aire. Però bueno, això tampoc no va ser...
1: Ja.
0: Acabem l'estiu i nosaltres decidim dissoldre el grup.
1: El grup,
0: bueno,
1: deim,
0: nosaltres m'ho n'anem.
1: Bueno, sí. Coses que passen.
0: Coses que passen, però...
1: Tampoc no, era algú, devia tenir 20 anyets, llavors, o alguna cosa així.
0: No, 17.
1: 17, vull dir que anem 17-18.
0: Ja, 17-18. Lots joves d'aquests d'aquí, no? Aquí,
1: sí,
0: allò,
1: sí, bueno.
0: Hi ha durat un any, era l'any 75, 4.
1: Sí.
0: 74, imagina't tu. Sí, bé, havia durat fins al 75.
1: Vale.
0: I nosaltres deim... devia ser a final del 74, principi del 75. Mm-hmm. I xerram amb en... Bueno, aquí a mi jo n'hi va molt, molt desvalor, perquè, bueno, semblava que els dolents eren un poc nosaltres, perquè...
1: Ah, sí, hi va la mambo d'aquest ostre.
0: Però, bueno...
1: Pique per quedar al mitjor, també... sempre igual.
0: Sí, encara que ja pogués dir això, nosaltres no va ser res de sol, va ser musicalment, que no mos anava. I ven l'Iron, li deim, diu que sí... I va venir Esquela. Esquela l'has conegut?
1: No.
0: Pianista tampoc, eh?
1: No.
0: Que era, crec que era jo un bon pianista.
1: Esquela.
0: Sí, ve amb Scamon.
1: Ok.
0: I nosaltres, saps on provaven de millor, la gent de millor no sobrà, quan arriben de Ferreries,
1: sí.
0: Allà l'edifici de Can Fumata, cada any, la cotxeria de Can Fumata.
1: Sí. Saps?
0: Bueno, pues, allà... mos van llogar, perquè nosaltres antes provàvem a l'Ave Maria, allà on hi ha la municipal, i això, perquè érem, allò era municipal, i nosaltres...
1: Sí.
0: Tot era un pot de la casa. Després van dir, s'ha acabat,
1: clar,
0: i nosaltres
1: clar,
0: van dir, prou, s'acabarem una banda i llogarem. I mos van llogar allà un tros de cotxeria, que no hi cabia cap cotxe, en el cap de tot,
1: vale.
0: Un rinconet, i van llogar allà. Bueno, i en Joan, l'Iron, ho diu en Esquela. Esquela ve amb un Hammond.
1: Okay.
0: I nosaltres havíem comprat... Mira, quan jo t'he dit, havien comprat en el capellà que havien comprat, m'he oblidat d'un Leslie.
1: Ole, un...
0: Un uah, Leslie.
1: Que
0: no era Hammond, eh?
1: Vale,
0: però
1: vale.
0: Era un Leslie.
1: Vale.
0: I
1: un Leslie és un altaveu especial,
0: sí.
1: Per teclats, vale. Per gent que no ho sàpiga. Sí.
0: Sí.
1: Un caramellet.
0: Un altaclat, sí. Allò vol, un altaveu de dalt volta i
1: gira,
0: de baix
1: sí,
0: un fitxo.
1: Saltant...
0: Sí, i sí, el Leslie hi ha que explicar perquè molta gent no sabrà que és lògic, és normal. I... Ves que la... Prova el Leslie. Nosaltres teníem el Leslie i no sabíem com funcionava. Van comprar l'altaveu i pensaven, què és això? Hi havia com un mando, però que anava en fil, que tenia dos botons.
1: Sí.
0: L'apagava i l'encenia. El posava en marxa, sí. Dona voltes, com un ventilador.
1: Sí.
0: Es ve un ventilador d'altaveu.
1: Sí.
0: I s'atura. I també anava a poc, fas el que fa per un
1: efecte aquest
0: per un orgue.
1: Sí.
0: Vale. Bé, proven nosaltres. Bueno, vam provar un vespre, pum, pum, i se'n van, i llos, cap a Ciutadella. El segon vespre, quan va tornar, va venir amb una furgoneta seva, que ells tenien una fàbrica de sabates, i ja se va endur l'orgue, ja va dir, diu, això jo no li veig cap futur. Quin altre massasso mos va fotre. Perquè nosaltres veníem de circumstàncies fotudes, i,
1: sí.
0: I quedàvem un poc enfaldaret, van quedar enfaldaret. I li deien a l'Iron Cato, i nosaltres no coneixem ningú. I mos surt una actuació a Ferreries. I deien, bueno, l'anem a fer.
1: L'anem a fer, ja veurà.
0: L'anem a fer, clar, i érem els mateixos, més o menys. I jo, en xup seguit eren els Leslie, i entre li fotien allò, i trenc, i trenc,
1: no sé
0: com sonava, no, ja no me'n recordo, no ho he provat mai més. Perquè no entenc una de Leslie.
1: Entens un, sí, ja sé que tens un, sí.
0: I no sé com sona una guitarra, un dia li posaré.
1: Bueno, els Beatles ho fan molt, no sona. Els Beatles fan molta guitarra de Leslie.
0: I van anar a l'Oar, me'n record. Però clar, no tenim nom. I què li posàvem? Saps que li van posar el nom? Sicris. Ciutadella Cristóbal de Millón.
1: Cicris.
0: Cicris.
1: Censors Cicris, vaja.
0: Això. Vam fer una actuació perquè va sortir, perquè nosaltres, clar, veníem de censur i mos criden a l'OAR, i clar, de mirar. Però va anar, bueno, va anar bé.
1: Vau fer-se...
0: Sí, el... Però hi havia cinc pals aquest,
1: I ell
0: mos diu, jo conec un guitarrista, digue-li, i si vol. I el guitarrista va Sant Llorenç, el cantant, que nosaltres havíem vist, que no sabien ni qui era,
1: vale.
0: Però va ser que el cantant.
1: Vale,
0: va venir, sí. I ell sonava guitarra. I, clar, i me donava tres voltes i mitja, jo, de guitarrista. I ell vens a guitarra, i jo, guitarra amb aquest, no hi vaig per anar a veure ell. I a més cantava.
1: Sí.
0: I me diu, unidó, a tu, si te vols piano, orga.
1: Sí.
0: Orga. I nosaltres teníem els tres... Nosaltres no en teníem cap d'orga, perquè se'l havien quedat ells.
1: Sí.
0: I nosaltres no teníem orga.
1: Vale.
0: Un anam a Palma, al cap de poc temps, quan ell va dir que sí, un anam a Palma,
1: sí.
0: A Musicassa.
1: A Musicassa, a Palma, ja, ostres,
0: que,
1: tu.
0: Que encara hi és.
1: Sí, sí.
0: Perquè després va ser Cime Musicassa.
1: Bueno, sí.
0: Pues la Musicassa d'Esborn.
1: D'Esborn, sí. Allà tenien, serà tota la vida.
0: Allà tenien els Hammonds. Però en tenien una a prop d'Escant del Mallorca, allà dalt.
1: No ho sé.
0: Bé, sí, els van anar a de dalt.
1: Vale.
0: I aquell mos diu, va, diu, són quatre passes i anem en baix. Nosaltres no, Mallorca, jo no sé si... Bé, sí,
1: en Salom, devies...
0: Jo havia estat molt al Cúdia, perquè mon pare és de Mallorca i anava molt al Cúdia.
1: Vale.
0: Però Palma, la capital, no sé si hi havia... No sé si hi havia... si hi havia mai, però hi havia poc. I mos duen aquí... Nosaltres m'ho va semblar que era una eternitat de caminar, ben bé en recordes, que diu, això està aquí de vora, bueno, bé, és a prop, sí, ara aquí ho sé, ara ho sé. I m'ho duen allà, i quan van arribar allà.
1: Ja, tio.
0: Hammonds, però...
1: Ja, com vas a una.
0: Allà em van flipar altres. Jo vaig flipar, jo m'agradava molt els orgues, m'agradava molt sempre, i vaig flipar. Però la vam esgarrar, perquè vam comprar un Hammond de moble, quan hi havia un de portàtil.
1: Un portàtil, sí.
0: En vista haguessin comprat aquell.
1: Clar.
0: Però com que anàvem tothom dues Hammond de moble i compràvem el Hammond de moble. I a més no eres millor. Ja era més modern. Era de moble i tot el que vulguis, però dur altaveus. Dur un Leslie, ell també. El tenc també. No pot ser
1: tu guardes tot, tio.
0: Però hi havia un problema molt gros. Però grossíssim. Valia 250.000 peles.
1: Ostres, tu.
0: 250.000 peles. Jo havia replegat 20.000 pessetes amb el censor.
1: Vale.
0: 20.000 pessetes tenia. Perquè jo guardava, tenia sempre idees. Jo comprava coses de música sempre, equipo i coses.
1: Sí.
0: I telefona que nostra, xerra mo mare. I mo mare diu, no, jo no vull saber res de sol. Diu, sol, deixaran d'un pare. Xerra amb un pare i em diu, un orgue, diu, tu no t'estimes més a Sant Tomàs, allà on viviu Valtros, que té, eh?
1: Sí.
0: Més allò, tot eren solars buits, no hi havia res.
1: No. Sí, perquè cap mon pare no hi era encara allò. D'aquella època, no faltaven anys.
0: No hi havia ningú.
1: No, de fet no hi havia.
0: I valien 250.000 pessetes.
1: Els solars. Hòstia.
0: I mon pare diu, que no t'estimes més comprar un solar? Que comprar un piano d'allà, me diu.
1: Hòstia, tio.
0: I jo li dic, no, jo m'estim més el piano.
1: El piano me'n compraré amb el ballon de solars, amb el piano.
0: I com que el vam pagar el comptat, que nostre m'han donat 200.000 pessetes, jo vaig posar les 20. Va valer 220.000
1: peles.
0: Al cap d'una setmana tenia el piano a casa nostra.
1: Olé.
0: Qui provava.
1: Olé, tio. Sense saber-t'ho tocar.
0: Jo anava a casa de la senyora Paca. Jo vaig ser boig, també. Perquè la senyora Paca me va començar a mostrar un pot de solfa i jo allò m'avorria.
1: Bueno.
0: I piano, uf, jo sol ho havia fet,
1: Sí.
0: I potser sabia, allà on hi havia un poc les notes, però jo vaig agafar, allà venien un papers, allà on hi havia do, res, una plantilla, la vaig fotre allà damunt, jo que m'ho vaig prendre de memòria, m'ho vaig aprendre, però jo, el poc que sé, ho he pres jo.
1: Bueno, però tu, sí. No, perquè és que en aquella època tenies d'anar que la senyora Paco, o aquella senyora de Moca, tal, o aquell senyor de tal, que el que sabien era el clàssic, sí. I això era un rotllo patatero, Lucas, encara ho és.
0: Era avorrit, i jo aquí ja tenia 17 anys o 18, però jo hi anava a la senyora Paca molt, perquè em escoro i m'agradava venir, però jo el piano piano, jo pensava que aquella dona em fa les notes i cantava. Sí. Però tot cantava les coses, digues-les, i tampoc no te pensis que...
1: Bueno, és que el que hi havia.
0: Era
1: el
0: que era.
1: Sí, sí,
0: era.
1: Sense...
0: I jo, que he volgut aprendre, perquè vaig comprar llibre de solfa, i vaig donar quatre lliçons, i però... Bé,
1: ja.
0: No, zero.
1: Ja,
0: I, però això sí, aquí quan me'l van donar, m'hi vaig fotre...
1: Ja, tio.
0: Com un loc, i fotia el dia en el piano. Que... I al cap de 15 dies m'ho reunim tots, i van començar a sonar. Començar a provar.
1: Vale.
0: I feien la primera actuació, l'huracan, es forma final del 75.
1: Sí.
0: Decidim, després que es dirà huracan,
1: sí.
0: Traiem el nom de la cançó de Bob Dylan.
1: Aquesta la sabia. Sí, sí, sí.
0: Traiem
1: sí,
0: el nom
1: sí,
0: d'allà,
1: sí, sí.
0: Que no sé com... Perquè nosaltres escoltàvem música d'aquest... Oi, coi, cridents, jo som els Beatles...
1: Sí, sí, ja ho sé tant, jo, no? Sí, sí, sí, sí.
0: No
1: sí, sí, sí.
0: Els Beatles que segueix quines coses. I...
1: Fet, tu i jo coincidim el concert amb Ringo.
0: Exactament.
1: Però Ringo Starr va coincidir,
0: exactament,
1: tu i jo.
0: Sí, sí,
1: sí, sí, sí, sí.
0: I jo havia d'anar a veure
1: en Paul McCartney.
0: Paul McCartney i va ser pandèmia.
1: Bueno, bé, sí.
0: M'ha ben fotre perquè tenia entrades i
1: bueno,
0: va ser molt de greu. I començàvem a provar, en sèrio, pam, pam, pam, pam, pam. I dia 1 o dia 2 de maig feien la primera actuació en els Còndores.
1: Dia 1 de maig, començant temporada...
0: Començant temporada, perquè nosaltres, tornant que fas dia aquest dels Còndores...
1: Sí, que teníeu.
0: I anem allà. Però el director, quan va acabar, va venir, no és per res, perquè també mos van dir horror,
1: sí.
0: I el director mos va dir, senyores...
1: Sí, aquí va...
0: Perquè aquí... aquí està...
1: Llavors el huracán comença quan tu aquí. Agafes el teclat.
0: Sí.
1: Quan tu vas de seguir el teclat és quan
0: aquí comença el huracán. Qui som? En Tolo, el baixista. En Pere toca saxo i canta. En Llorenç toca guitarra i canta.
1: Vale.
0: En Joan, l'Iron, toca la bateria. I jo sona el piano, en el Hammond, i faig veus.
1: Fas qualque veus.
0: I en Tolo també fa
1: sí, sí,
0: veus.
1: Sí, sí, sí. Vale, vale, vale.
0: I en Llorenç i en Pere... En Pere sempre cantava molt, però en Llorenç cantava ben qualque cançó, vale, perquè en Llorenç venia de cantar.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Per tant, fem un grup... Bueno,
1: i fem un repertori més per Guiri ja o...
0: Bueno, ja començàvem a fer cançons en anglès, vale. Més després van tocar, tocàvem presses, dissabtes van tocar Mànics ben qualque vegada i,
1: vale.
0: El grup va fer un canvi, jo crec important.
1: El 75,
0: El 76.
1: 76, perdó, vale.
0: Neix el 75.
1: Però començava a fer actuacions.
0: La primera actuació es fa el primer de maig del... Clar, tu pots dir, l'huracan, teòricament... La primera actuació l'ha fet el 76. Sí, però neix el 75.
1: Així que, va.
0: Però no actua el 75.
1: Ja, 1 de maig del 2026 farà 50 anys de la primera actuació
0: d'huracan. Sí, això sí.
1: Uau.
0: Això sí. I clar, nosaltres comptàvem el 75 perquè realment ens vam fundar el 75.
1: Vale.
0: No perquè no sonàssim, però
1: ja,
0: estàvem com a grup.
1: Estava com a grup sempre.
0: I no vol dir que no fessin qualque actuació, estava a vegada per mitjones, però no mos en recordam.
1: Vale, vale. Bueno,
0: i mos en recordam molt des que vam fer a Ferreries, el 75.
1: Vale, aquesta...
0: Antes de... Perquè s'havia anat a Esquela,
1: vale.
0: I els van quedar un poc, però va sortir i va fer això. I aquí comença huracan, però nosaltres aquell any, ja, Sant Tomàs, Cala Blanca, la platja gran, hi ha un hotel molt petitó, no sé què es diu, també hi anàvem.
1: A la platja gran, sí.
0: Hi ha una cosa, és molt petita,
1: sí,
0: allà hi anàvem un dia, també. A Txur Menorca eren els mateixos, la mateixa cadena, tenien esquí de mitjorn, apartaments a Vistamar.
1: Vale.
0: També hi anàvem allà.
1: No,
0: ja, i nosaltres sí. Tocàvem, van començar a tocar 5 o 6 dies, però això sí, el que tu dius, un dia aquí, allà...
1: Bueno, el que toca fent és...
0: Perfecte. Bueno. Bueno, pues...
1: I què fa? Anava al furgo, carregat tot el punyetero Hammond d'aquell amb el mòbil.
0: No saps què passa?
1: Rotllo,
0: que passa que en Tolo i en Llorenç,
1: sí?
0: Després es compren 2 Simmarcs de doble altaveu.
1: Buf.
0: De doble bafle.
1: Dos altaveus. Sí.
0: Amb escabassar al damunt.
1: Dos altaveus.
0: Jo,
1: dos amplis, sí.
0: Leslie, Hammond, en Pere d'un equip de veus, ja després també van comprar un equip de veus de 4 columnes davant, perquè després
1: cadascú,
0: dues equips
1: seus.
0: No passava, ara tot passava per taula. Només per taula només hi havia els micros.
1: Ja, i fins i tot les verbenes s'hi anava amb el seu equip. Sí.
0: Les verbenes que nosaltres hem fet a Sant Cristòfol allà enmig davall una cesta de baloncesto.
1: sempre, ja t'ho dic, tio.
0: Totes.
1: Sí.
0: I llum, no hi havia cap de llum.
1: De llum, hòstia, no, no, quatre fotos.
0: No hi havia ni llum, perquè després, Clau, després van començar a posar bombilletes, sí, eh? Sinó, sí, sense bombilletes.
1: No es vaig anar amb Clau de sol, És quan comencen a unir són estudis i empreses d'aquestes que ja
0: bueno,
1: sa gent...
0: Però això ja més en van.
1: Molt més en van.
0: Això, nosaltres això, començàvem així. Clar, després, canvis i... Mira, ara, aquesta setmana, per cert, suposo que després m'ho donaran, nosaltres van tenir... Ells van tenir un accident en sa furgoneta.
1: Sí?
0: Jo xer molt, no sé si ho hem de...
1: No, no, si m'encanta, tio. Això no té límit, tio. Estarem aquí fins que tu...
0: En sa furgoneta van tenir un accident. Nosaltres vinguem de... Bueno, demanaven a tots ciutadans que ells manaven sa furgoneta i nosaltres anàvem en cotxe. De fet, jo no tenia ni carnet, encara no m'havia tret, i venia Toto, mos feia de xòfer, i el primer any, amb en Joan Camps. Joan Camps mos duia a Mercadal per sonar, i en Pere manava una furgoneta que en l'altre li dèiem el Dragón Verde, això et censo, no? I allà hi fotien tots els trastos, també, amb el Dragón Verde.
1: El Dragón Verde.
0: Que anava 20, no corria més aquí, però, bueno, gràcies, gràcies.
1: Sí, bueno.
0: I ell i en Joan Camps, que manava taxi, mos duen en Tolo i jo,
1: i en
0: Felipe, cap a Mercadal, i en Pere manava... Jo a vegades anava amb en Pere, bueno, anàvem així. Es van anar en Cubala, també, amb en Pere, en Toni.
1: Sí.
0: I això era a nivell furgonetes, que dius. I aquí, després, van tenir ells l'accident. I els trastos van quedar un poc ferits, perquè l'accident va ser un poc... Sempre... Ells no van fer res, gràcies a Déu.
1: Bueno, pues mira, tia, bé, els trastos...
0: però van tornar a partir, i en l'Aino després mos va dir que se retirava a final d'estiu, ell se volia retirar, però després hi havia moltes magudes amb els grupos de Ciutadella, i nosaltres érem més estar, però aquests, hi havia moltes magudes.
1: Què vols dir que hi havia moltes magudes?
0: Magudes, me refereix, que acabaven, duraven un any i ja...
1: Trastos, i paraven, i no sé què...
0: Això n'hi havia molt, d'això.
1: Vale.
0: Jo veig ara, no sé, jo ara no conec gaire, però ja veig grupos...
1: Allà,
0: jo ara estic un poquet a la vegada... Som estables, més o menys, sempre.
1: Sí, ojalà si som estables.
0: Però aquella època no, quan van començar,
1: ja.
0: No tant. I aquell mos diu que se'n va, i agafam, després hi havia Samurada, i en Rodri, era bateria,
1: sí.
0: Ells li diuen, i diu que sí.
1: Vale.
0: Que vinc al final de temporada. També. Aquells tenien també... No sé,
1: coses que sí, a cada casa.
0: Després, hi va afegir, que hi ha xerrat aquesta setmana amb en Rodri,
1: mira,
0: perquè no està a Menorca, i hi va afegir en Pérez de guitarra. Per tant, van ser sis.
1: En Pere Marí.
0: No, en Pérez. En Pérez, un ciutadellanc.
1: Vale, sí.
0: No, en Pere és un ciutadà. Pere Marí també ha sonat també en altres, eh? A la primera cinta va gravar un parell de solo, hi ha un solo de guitarra.
1: Sí? Sí, ho he vist. Sí.
0: I el va fer ell. No, en Pere. Però allò només va durar 6 mesos d'hivern.
1: Vale.
0: Però nosaltres tocàvem a mitjorn i van dur un magnetofon de pistes i van gravar a prop de 2 hores. Jo d'allò no em havia sabut res més. Però ara fa poc...
1: Hola.
0: He sabut...
1: Hola!
0: M'han dit que en 3, 4 o 5 cançons, perquè ahir me van cridar i són coses... Bé, jo no sé això quan sortirà, però me van cridar ahir.
1: Això sortirà...
0: Bueno, quan
1: vengui. És la setmana que veu.
0: Bé, aquests dies...
1: El de novembre.
0: Havien tingut entrevistes amb en Rodri, que havia vingut, ho va dur, i me sembla que ara ho han pogut treure amb en Miquel Àngel de la Copa, s'ho han mirat amb en Damià Febrer,
1: vale.
0: I en 3, 4 o 5 cançons bé, i ara volen borrar una pista, perquè hi ha una pista de cosa que es veu que van gravar, com que són pistes,
1: ja.
0: Cosa que no és de la música, però si lleven allò, sembla que queda bé,
1: vale.
0: Això serà un record gros, perquè això és, això és del 77,
1: uau.
0: Gravat en el casino de mitjorn.
1: En el casino de
0: mitjorn. Un ball, un cavespre, un diumenge cavespre.
1: Ostres, tu.
0: Ells duren 6 mesos, acabàvem els carnavals de Ciutadella,
1: sí.
0: El 17 de gener, i torna a venir en l'Iron,
1: vale.
0: En Joan, de bateria, tornant a quedar els mateixos.
1: Ok.
0: No sé, després allò va durar un any o 2 mesos.
1: Sí, sempre seguiu fent de sols, els estius i verbenes i coses.
0: Verbenes, pitos i flautes.
1: Ja es fan festes de pol i verbenes, sí, i tot el rotllo, que festes no, si ho veiem de fan, però...
0: Ah, nosaltres l'any 77 i 78
1: sí.
0: Fèiem les festes de Mo, Llumassanes i Sant Climent. 2 anys seguits.
1: El triplete.
0: Triplete.
1: Sí, sí, sí.
0: Dos anys seguits. I a Mo tocàvem a l'Esplanada.
1: A l'Esplanada? Uau!
0: Allà enmig.
1: Vale.
0: Vale. Però...
1: Ostres!
0: Però, espera, veuràs, hi ha una anècdota bona. No, una anècdota. hi havia, fa endur, hi havia, fotint un escenari xulo,
1: sí.
0: I fa endur grups folclòrics.
1: Vale.
0: D'aquests que són d'Aragón, sí. I pues, d'aquests i
1: buf.
0: I clar, les festes acabaven molt pres després, eh?
1: Clar, no, no, és que són diferents.
0: I nosaltres havíem de tocar a de les 9, les 9 i mitja, i nosaltres anàvem muntant allà.
1: Un dissabte de festes, per exemple?
0: No, un diumenge.
1: Un diumenge, vale.
0: Muntant, jo crec que era un diumenge. Ara no t'ho puc assegurar, perquè no t'ho
1: bueno,
0: puc. Podria ser dissabte, sí. Podria ser dissabte. Podria ser. Però no ho sé. Però sí que me'n recordo el que va passar. I allà l'actuació d'aquesta gent, allà, allò, nosaltres, clar, érem per allà, i les 12 havien d'acabar, i que es van acabar a les 12 menys quart.
1: Qui és folclòrics,
0: aquest? Folclòrics, això.
1: Ah, vale.
0: I nosaltres anem allà i començàvem, perquè quan agafen l'actuació, venen dos assajos o dos municipals a les 12, xistalots, això s'ha d'acabar. Tres cançons van sonar.
1: I van pagar.
0: Sí, no. Altres.
1: Ens
0: van fer aturar.
1: Ja s'aclariran. Hòstia, que bona.
0: I no podíem fer res més.
1: Que bona.
0: I això ho van fer dos anys seguits. Llumassanes. Va ser la primera vegada que nosaltres van anar a Llumassanes.
1: Llumassanes.
0: Sant Climent hi han anat. De fet, hem estat els
1: pregoners. Sí.
0: Però ha estat un poble que hi ha anat moltíssim, quasi cada any,
1: Sí, no?
0: Molts, però a Sant Climent.
1: Allà anàveu divendres, sempre, no?
0: No, a Sant Climent, ara feim els diumenges.
1: Una
0: vegada antes fèiem altres dies.
1: Vale.
0: Ara, de fet, nosaltres ara quasi sempre són els diumenges i dilluns.
1: Sí.
0: Hi ha tranquil·litat, no volem fer dissabtes, eh?
1: No, dissabtes,
0: però...
1: altres, sí.
0: Tenim clar, ja fa molt d'anys. Però... vull dir, Sant Climent és una banda on han anat moltíssim, i a Llumassanes també. I a Llumassanes, aquest any, com que nosaltres tocàvem hotel, i hotel no ho podies deixar, no? Hotel era molt sagrat.
1: Hotel no... no, clar. Bueno,
0: I eres dissabte, me'n record.
1: Ja.
0: I vam fer dos grups.
1: Ah, sí?
0: Ho vam esmitjar. Sí, van agafar un parell de ciutadallans, un bateria i no sé qui més, i dos o tres van tocar a l'hotel... i dos o tres se'n van anar allà, o quatre.
1: Osta.
0: I quan van acabar en el Tres Hotel...
1: Té una franquícia d'huracans, com un McDonald's.
0: Quan van acabar en l'hotel, furgoneta...
1: Vale.
0: Llumassanes.
1: Ostres,
0: però
1: que bona.
0: Jo vaig tocar en els dos puestos.
1: Vale.
0: En Pere també va cantar els dos puestos. Es bateria en l'Iron també va tocar en altres, en Tolo també, i després que vam agafar un baixista... i un bateria, i van anar allà amb
1: els nens, teniu un poc de...
0: van fer rotllo aquest,
1: que bona.
0: Un any, i això era el 70, això va ser el 77-78, aquests dos anys, 77-78 devia ser.
1: Que guai.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de ràdio.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ràdio Far.
2: Bueno, record, mon pare i ma mare i 7 germans que vaig tenir, o sigui, o 6 i jo 7. En aquell temps les famílies eren això, més o menys 5, 6, 7 fills, inclús més. Per tant, que nostra era una casa bastant moguda, quan ens posàvem a jugar allò era una petita república, no? Mon pare tenia, el que jo record ja quan, els primers records que entenc, ja era de una persona amb responsabilitats de política, era es val la del millor, val la pedanis de... O sigui, depenent de l'Ajuntament del Mercadal, després en aquell temps, fins al 1989 no vam tenir independència municipal, per tant, mon pare anava a les sessions de l'Ajuntament del Mercadal. El record així, a pesar d'això, tenia les aficions que em va inculcar jo i que encara conserv, com es pescar, com es caçar. La gent d'aquell temps majoritàriament tenia aquestes aficions relacionades amb la terra, cuidar un hort, caçar, pescar, cercar els clatesancs, els parcs, tot això era la activitat lúdica, podríem dir, de la generació aquella que jo recordo, de mon pare i de l'avi. L'avi també era un gran caçador. Els avis, els dos, eren caçadors i pescadors també.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.resona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets, molt tocats per la tramuntana i per la frontera, el territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. M'he veieu i, sobretot, mentals. Ha polit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existeix aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a pet a pell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui una hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.

0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
1: El Menorca Dog Fest es trasllada de l'1 al 3 d'octubre al claustre del Carme per convertir-lo en l'epicentre de la fotografia documental. Exposicions de fotografia, presentacions de projectes fotogràfics, presentacions de fotollibres, tallers, classes magistrals i conferències guarniran les diferents sales del claustre i del seu voltant. Consulta la programació i els horaris de les exposicions i acredita't per poder assistir a totes les activitats al menorcadocfest.com.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

sempre, anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda. I que ets la merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

0: Posa-hi, Cristian.
1: M'encanta, m'encanta aquesta cançó.
0: Jo també. És tan menorquina i tan valenciana a la vegada que... I de res, bon dia a tothom.
2: Bon dia.
0: Tornem a ser aquí.
1: Bon dia, tots els dies pot
2: dir bon dia. Bon dia.
1: Això va aprendre ja fa un parell de programes.
0: Ja el tenim passat. Pantalla passada. Igual que, clar, jo avui, quan m'han dit fem un especial de Nadal, també pensava, ostres, l'any passat ja vam fer un programa de xerràvem de paraules de Nadal, per tant, pantalla passada, anem a la següent pantalla. Quina és la següent pantalla? El futur.
2: El futur.
0: I el futur, què és? Quan després de fotre mos de torró fins a school, que és el que estem fent avui, sí. Dia 7 de gener mos apuntem tots en el gimnàs.
2: En sé d'una que la seva proposició de que no anant nou va ser desapuntar-se del gimnàs perquè no hi anava mai.
1: Massa gasto.
2: No diré noms, però...
0: Clar, però...
2: Total, està bé.
0: Però clar, qui no s'ha apuntat mai a un gimnàs el mes de gener o el mes de setembre i es cap d'un any, es cap de no sé quants mesos, s'hi desapunta. Tot i això, entra i entra, i acabes anant uns dies, i clar, acabes anant allà, que el primer dia no, però el segon és un poc de... Bro, en el gym avui farem unes sentadilles, em poses mancuernes, saps?
2: Bro.
0: I clar, jo vull xerrar amb vos de com podem anar al gimnàs i xerrar bé.
2: Xerrar bé, està bé, sí. Perquè el gimnàs es valora, això, sí.
0: Clar.
3: Sí, molt.
0: Jo crec que del que més es valora.
1: El nivell lingüístic de gimnàs és...
0: Sí, sí.
2: Bé, no ho sabem perquè no hi anem.
0: No hi heu anat mai, no us heu apuntat mai al gimnàs.
2: No,
1: mai. Jo esport dins un lloc tancat. On fa olor a pet, no. O sigui, directament no m'assembla gaire suggerent.
2: Jo anava a la piscina, sí, però després no.
0: Suggerent no ho és, però s'ha de fer,
2: Sí,
1: anava a fer una petxanga a futbol, anem a jugar a tennis, mira, a pàdel no hi he jugat mai, però si vols,
0: no,
1: si és per tu,
0: no,
1: aniria
0: no,
1: a bàdminton.
0: No, són de bàdminton.
2: Comença a tenir d'atge.
1: Aniria a jugar a bàdminton.
0: No voleu.
1: Però en el gimnàs...
2: No, en el gimnàs no.
1: En el gimnàs no. I organitzar una partida de bàdminton.
0: Perfecte.
2: Jo no puc tenir tennis, tenir en el gimnàs. Sai greu, davant l'os, uf. Quin greu, com ho sap.
0: Bé, jo primer de tot volia dir, en termes de gimnàs, volia dir que bro ve de brother i que vol dir germà en anglès, d'acord?
2: I que sí, germà.
0: I que és una cosa que empres quan no recordes el nom del col·lega i clar, li dius bro. Però clar, també podem emprar
1: hermano,
0: pany.
1: Hermano.
0: Clar, no, jo m'agrada més pany. De company. O també podeu dir nen, que ve del català, nen.
1: Ui, però si li dius nen te tira una pesa pel cap, no? Què passa, nen?
0: Mira, veus, pesa, alerta amb això.
1: Ai.
3: Saps què?
2: No pot dir res.
0: No, en aquesta secció no es pot dir res.
2: No pot dir
0: aquí jo som un petit dictador, aquí que comença a marcar pautes que podem dir que no podem.
2: Supremacista.
1: Com es diu? Ara m'has deixat intrigat.
0: Pes. Ui, és un pes.
2: No m'aixecat pes.
0: És un pes, exacte.
1: Això és masculí i femení, no ho he tingut mai clar.
0: No, clar, aquí tenim un pes, d'acord? I, per tant, fem pesos o aixecant pesos.
2: Germà, anem a aixecar pesos.
0: No, pany.
2: Pany, anem a aixecar pesos.
0: Pany, anem a aixecar pesos.
1: Pany. Quant de pes aixeques?
0: Exacte. O quants quilos, al final aixecant quilos normalment, no? Igualment, penseu que si per cosa haguéssiu d'escriure, penseu que esteroide s'escriu en ves, perquè si escrivim en bam ho referim a les del Principet, no? Per exemple. Per tant, esteroide, si n'heu d'emprar, escriu-ho en ves.
2: Vale.
0: D'acord? Esteroide.
2: Si ho hem de cercar per Amazon després. Per
0: exacte. Vale. Clar, que no us enviïn una estrella, no?
3: No,
0: primer de tot, això, jo us volia comentar que en català han xerrat sempre del diccionari i tot això, però que també tenim la figura del TERCAT, que el TERCAT és un ens depenent de l'Institut d'Estudis Catalans que recull les paraules noves i que fan propostes abans de que puguin arribar en el diccionari. Que algunes no hi arriben, o perquè són molt específiques i no val la pena que hi entrin, o perquè no tenen recorregut, com per exemple va ser el cas d'Escrònut, no?
2: Cronut, hòstia!
3: Jo vull saber què és Escrònut, perquè
0: Escrònut
3: anava a dir que era una espècie de donut.
0: No, és que Escrònut era una mescla de croissant i donut.
3: Veus com si
0: és?
2: Escrònut. Com has de xerrar de gimnàs i ja estic xerrant bé.
3: Sí.
2: L'altre pot de torró de llema, si sé.
3: No sortim d'aquí.
2: Llema tostada, mos queda, que t'està en blanc, ara.
0: No, però bé.
1: Atenció, s'han menjat dues...
2: Encara n'hi queda.
1: Bueno, n'hi queda, has de ser vergonya.
3: Jo no entenc de vergonya.
0: La qüestió, que el TERCAT... Una altra cosa que va fer va ser que en els inicis dels temps, quan van aparèixer el software i el hardware, el Tercado es va recollir i va dir, què hem de fer aquí? I va dir, per exemple, mira, podem proposar programari i maquinari, no? I, per tant, ara en el diccionari hi ha programari i maquinari, d'acord? És a dir, hi ha coses que en els temps pues, sí que hi entren, d'acord? Però bé, anem a coses de gimnàs, el Lots. Sabíeu que Spinning és una marca comercial?
2: Ah, sí?
0: Sí. I, per tant...
2: Con Danone.
1: Toma, ja, ara te l'has marcada. Però... Aquesta sí, vas aprendre aquí l'altre dia.
2: Es va.
0: Idò, és una marca propietat de l'empresa Mad Dog Athletics Inc. Que Inc no sé què vol dir, però et vol dir coses.
2: Incorporated.
3: Sí. Tinta.
1: Això, sí.
0: Sí, Inc ho diuen tinta. No, però bé, no. Per això el Tercat, per exemple, proposa...
1: Pedro, explica-li què vol dir Inc.
0: Ciclisme de sala.
2: Spinning vol dir ciclisme de sala i estàs registrat.
0: Ciclisme de sala. No. Spinning és marca registrada. Tot i que en espanyol ho fan servir, però, clar, el Tercat diu, ostres, fem servir ciclisme de sala, que és això i no és marca registrada. Wow. D'acord? Una altra cosa és que vosaltres si haguéssiu d'anar al gimnàs, però ja té pinta que no hi anareu, després en sol de mà sempre anau pel món i anau dient allà, és que tenc agulletes, tenc agujetes directament, aquestes, saps?
1: A veure, ara te demanaré una cosa. Una altra vegada, tornant aquí d'Uvora, a Mallorca, allà diuen, estic esbraonat.
2: Esbraonat.
0: És bo,
1: no? No?
0: Sí. Bueno. Sí, cap pega. Amb aquesta cap pega. No, m'ho he mirat avui i està... Però sí, bé, jo proposava cruiximent.
1: Cruiximent.
0: O punxades, no? A vegades és que teniu unes punxades, no? Que us punxa tot, no? Però estàs braonat també...
1: Allà ho diuen... O sigui, ho diu quasi tothom, que xerra en català.
0: Igualment, per estar esbraonat, que ve de braó, que no de muñeca... per treure mots de suor i les salives emprem una braonera.
1: Braonera.
0: A Catalunya solen emprar més una canellera de canell, no?
1: De
0: però no farem servir una muñequera, d'acord? Però muñeca no en tenim, no?
3: Això és dels anys 80. Això no existeix, o sí? O sí?
2: Ui, sí, jo en duc per sonar.
1: En Son Goku en duc. Sí.
0: Jo no vaig a córrer llarga distància sense una.
3: I te poses braonera?
0: Sí.
2: Jo me'n suposo per fer verbena,
1: i una cinta pel cap, i la braonera.
0: La cinta a vegades. La cinta a vegades, no. Braonera sí. Bé, també tenim... això, abans havia dit, ostres, les mancuernes. Mancuernes no.
2: Mancuernes és això.
0: Mancuernes és com una barra d'aquest empès que agafes i aixeques i baixes,
2: Aquelles que abans són corbades.
0: Exacte, és com un pes d'aquest en barra i...
2: Sí.
0: Però petit, d'acord?
2: Que diu, me'n banyes.
0: Manuelles. D'acord? O barra curta, això per contraposició a la barra llarga. D'acord? Que fan el terofil i en barra llarg, una petiteta, d'acord? Set sentadilles són squats, d'acord? I en català ho normalitzaríem amb squat amb B inicial, d'acord?
2: Ah, sí?
3: Squat.
0: No confonguem amb els squaters dels anys 80, que eren ocupes.
2: Els ocupes, els squats. Sí.
0: Els squaters eren ocupes, saps? I doncs no, ara squats amb B inicial i Q ho fem servir per dir sentadilles, d'acord?
2: Ok.
0: Què més tenim? Tenim les dominades, que és això de posar-se i xicar el pes, no? de suspendre les coses amb els braços, d'acord? I en principi hauríem de dir dominacions. Aquesta proposta, clar, hi ha propostes que
3: m'agrada molt.
0: Hi ha propostes que canvien, que després amb el temps diuen, això no acaba de funcionar. Jo aquesta m'ha costat una mica.
3: No, aquesta hem de fer una campanya perquè...
0: Però...
3: S'accepti.
2: Dominació d'Àustria.
3: Vaig a fer dominacions.
0: No s'ha de veure clara. Sí que veig més clara el tema de pres, de farem pres, no? Fer pressió, que bàsicament pres és pressió en anglès, però cal dir-ho en anglès i queda més bro, no?
2: Queda més bro.
0: I
2: germà.
0: I cool.
2: Cool. Estambul.
0: I això, en principi pres farien servir això. I poc més a dir vos, això, que quan us diuen això, peça per amunt, peça per avall, no puc aturar, estic encegat, faré mil abdominals, mancuernes, flexions, dominades i pres, que sapigueu que la meitat ho hauríem de canviar, que no, que farem pes per amunt, pes per avall, que no que estic encegat, mida abdominals, manuelles, flexions, dominacions i pressió.
3: M'encanta dominacions.
1: A veure, sí, sí, el que has de fer, a quin gimnàs vas?
0: Al poliesportiu d'Amor, perquè jo som molt maonès, i vaig a les d'Amor.
1: Bueno, però n'hi deu haver més.
0: Sí, però... També és un tio...
2: Però és més barat, digueu.
0: Tio... Ja està. Jo anava a dir públic i popular i aquestes coses.
2: És més barat allà i vas allà.
1: No, bueno, però...
0: No, bueno, de fet, ara no vaig a cap.
1: Jo crec que tu...
0: Perquè com que vaig pagar molts anys, vaig dir... No val la pena.
1: En el gimnàs que vagis, dus la llista de paraules. Hòstia. Per posar allà centrada. I si no te'ls diuen bé, pues no ets xerris, tio. No és panys, saps?
0: Si diré, si casa, que em facin un descompte, si no, si m'aixerren malament, que me facin un descompte, no?
2: Pues res, allà va un munt d'informació que no em prenem mai ens m'he punyat a la vida.
1: No, jo crec que nosaltres no som gaire d'anar a gimnàs.
2: Espero que t'oients i s'oients. Per el que són jo, xaval.
0: Jo vull creure que un percentatge d'oients dia 7 de gener s'anaran apuntant al gimnàs.
1: Sobretot per reduir el torró. Si han menjat tant torró com vosaltres, el necessiten.
2: Poc torró han menjat, per el que podíem menjar.
1: En una hora duis...
2: Mos fa vergonya, ara.
1: En una hora en duis dos de torrons sencers.
0: Però són tres.
1: I encara us queda un altre.
3: És de vermell, no?
1: Mira, jo ho recomanaré, bueno, recomana-la tu, la cançó, que, perquè tot això era per posar una cançó. O sigui, tota la història aquesta era per posar una miserable cançó que volem posar perquè sí, perquè mos agrada.
0: No, perquè clar, jo volia xerrar d'això i per tant havíem de posar fitness d'espel de gall. Fitness, per cert, escrit amb una S final i no dues. Perquè amb una és en anglès. En català ho escrivim amb una.
2: Fitness.
0: Segons el Tercat.
1: Que te quedi clar amb una S.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Es tu dama pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural.

0: Ben tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continuo acompanyant, com havia de ser, na Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada per fer una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etc. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tanmateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provenients d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triell Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.
3: En aquest tercer capítol, tornam amb ganes de més. Començarem fent sobretaula en connexió amb el Principat de Catalunya, conversant amb la convidada d'avui, na Berta Llós, glosadora, pedagoga i investigadora feminista i autora d'espròleg del llibre Revers, que ens ajudarà a aterrar la realitat dels països catalans algunes de les qüestions que s'han anat tractant en els capítols anteriors.
4: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere. A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar al 12è Festival de Circ Social de Circaus, per tal d'esbrinar si el circ i sa glosa es coneixen.
3: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
5: S'altra veu de sa glosa. Un podcast del col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través d'esglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
6: Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca Docfest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Xualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com en promoció a 10 euros.
7: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: No son horas.
1: Que bé.
2: Una caixa que vas tota hòstia perquè... Ui!
0: Ai, que mona.
2: He fet un abracito d'estora.

0: la gem de què parlem avui? De composicions sonores inesperades. Que ve a ser una cosa semblant a anar a caçar sons.
1: Caçadors de sons a TV3.
0: Sí, sona un poc a Discovery Max, ai, però...
1: Volia veure que se'm foto el micro a la boca. Estic fent coses rares avui, eh?
0: Ja sé que tenc cul.

0: són composicions inesperades, eh?
1: Tot això són composicions inesperades. Aquestes són només inesperades, de veritat, perquè no esperàvem que caigués el got. Bueno, he tingut una petita premonició que cauria el got.
0: És que no havia de caure, que havia donat un toc. Estava tot calculat. Vull dir, no, exacte, no estava tot.
1: Podem fer una samarreta que digui això.
0: Estava tot calculat, no estava tot.
1: Molt bé. No, pots posar d'aquí.
0: Sí?
1: Sí, home, si total, més aigua.
0: Sí,
2: no, tampoc no és...
1: Home, és que si t'hagués portat per veure un gotet d'acció sulfúrico...
2: Bueno, de vegades...
1: No hauríem pogut fer el podcast.
0: M'he netejat l'estómac.
2: Vale, vam. Podcast.
1: Podcast.
2: Traco la taula?
1: Podcast... Ja ho faig jo.

0: tenim la taula aquí.
1: Molt bé. No, no, no m'he anat, no.
0: No has berenat?
1: No, que no, no, que no m'he anat.
0: Has berenat dos cops?
1: M'he anat dos cops. Bueno. I... Què és una composició sonora inesperada, Luz? Què t'ha passat perquè sigui inesperada? Sonora?
0: Has de parar atenció. I has de parar atenció.
1: I has de parar atenció.
0: No pot passar si no estàs parant atenció.
1: Perdó, pensava que era l'última idea que he de parar atenció. Estava parant

0: No, no, sí, s'ha de pagar atenció, sí, exacte.
1: Això és el necessari. Perquè... el so està... ens té rodejats. El so ens té rodejades.
0: Sí.
1: Si pares atenció, pots descobrir les diferents composicions sonores que es van generar al teu voltant, que a vegades són... alienes a nosaltres.

0: poden provenir de persones, d'animals o d'objectes inanimats. I també si pares atenció, pots decidir intervenir-hi. I alterar la composició. I també si pares atenció a qualsevol activitat que generi so, que són bàsicament totes. Es pot convertir en un acte creatiu. És molt divertit. És molt divertit. Si pares atenció i escoltes el soroll del teu voltant i escoltes els sorolls que tu mateixa estàs generant en la teva activitat diària, pots trobar coses fantàstiques. Jo tinc un termos que quan... Mira, que la tapa és un sintetitzador. I no sé com és. Té com el tancar-lo i tot per la forma i les peces. Hi ha com petita càmera d'aire o alguna cosa així. I llavors en ajustar-lo i desajustar-lo el tio va fotent uns sorolls. És increïble. I a vegades intervenc, agafo i l'aplico una miqueta d'una manera o una altra i canvia el so que fa. I de vegades pues no, simplement em quedo flipada escoltant el que està fent aquell objecte inanimat que m'està intervenint amb el seu son la meva vida.
1: I fins aquí la temporada. Oh, adéu. Només volien dir això.
2: Clar, d'aquesta manera és com que clar, l'art és una cosa inherent. Inherent.
0: Jo ara estic molt convençuda cada cop més que l'art és una mirada.
2: L'art és una mirada, sí, sí.
1: Sí, és una mirada, són moltes mirades. Sí. Una mirada,
0: vull dir, l'art és la mirada, sí.
1: Sí. És una presència, sí.
0: Sí, és l'atenció, és...
1: Sí.
0: És la manera en què ho enmarques, no? És com és el marc, justament.
2: I com terremol, no sé, és com que...
0: Sí.
2: Perquè al final quan vas a fer art, no? quan estàs...
0: No liberes un filtre orgànic.
2: Com els pedals de l'Ull de la Xina, el Ull de la Xina.
1: De l'art, no, quan te dediques a fer... O sigui, no de l'art, sinó que al final quan captes un so, no, també, o quan captes una imatge o un objecte o alguna cosa que dius... hòstia, aquest objecte, no? O aquest so, no? Com el del termo, perdó, el del termo, no? No, que avui no... Com el del termo, no? Que fa que té aquest escape, o aquesta càmera d'aigua, no sé
0: sí.
1: Exactament com funciona.
3: Tot seguit, Manatís, amb una cançó del disc Galls i Desacords del 2014.

0: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: De petit, devia tenir uns 10-11 anys, un estiu, vaig anar a caure a la ràdio Mec-Mec, la ràdio local de Mercadal. Els amics més grans hi feien programes de ràdio, de cine, n'hi havia un de NBA, en concursos i tot. Jo anava allà i flipava, només a mirar. Els vespres me posava a escoltar la ràdio a través de la cadena de música que me van dur els Reis, troc el millor regal que m'han fet mai, i recordo un programa de cinema, justament, fet per en Cristian Rodríguez, en Cristian Gros, que li deien, ja que ell tenia un parell d'anys més que jo i era molt alt, i jo era en Cristian petit. Aquell dia xerrava de La guerra de les galàxies i d'ET, que és la primera pel·lícula que vaig veure en el cinema, en el centre, a Mercadal. Un estiu després vaig viure el desmantellament de la ràdio Mec-Mec, però vaig poder punxar alguns vinils de ma mare, d'en Joe Cocker, de Tina Turner, Supertramp, i el meu únic vinil que tenia en aquell moment, és molt endins, de Sopa de Cabra. El 2019, quan va sorgir Radio Far, va ser com un somni fer realitat. I només vull donar molt d'anys a Radio Far i un agraïment molt especial en els col·laboradors i col·laboradores i sobretot en els oients, que sense vosaltres no tindria sentit. Gràcies.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bronte, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Cercar culpables fàcils per identificar-los com l'origen dels problemes que patim és una pràctica molt antiga, que encara exercim de manera habitual en els temps que corren. Desconfiar de les respostes senzilles als problemes complexos sol ser recomanable per evitar manipulacions, però sobretot per evitar pèrdues de temps i d'energia.
1: Època de muda. Capítol 50. Desviaments expiatoris.

0: Ja algunes comunitats antigues empraven una figura on es poguessin abocar els prejudicis, les frustracions o les pors col·lectives. A l'Orient Mitjà agafaven un exemplar de cabra mascle, un boc, i després dels corresponents conjurs l'abandonaven enmig del desert, perquè aquell pobre i innocent i indefens animal purifiqués amb el seu sofriment fins la mort els mals que aquells humans havien decidit carregar-li a l'esquena. Aquest símil de catarsi col·lectiva també s'aplica, com és ben sabut, no només sobre animals, quantes òlives precioses no han caigut víctimes de piers perquè donaven mala sort, sinó sobre altres humans, amb un ventall enorme de potencials destinataris. A Menorca patim un encariment brutal dels habitatges, un problema que també es dona a grans ciutats i a altres zones de costa. De qui és la culpa?
1: Está bien, todos conocéis el procedimiento. Cuando digan vuestro nombre, dad un paso al frente y repetid la frase que os han dado, ¿entendido? Número uno, un paso al frente.
0: Combinar amb titulars de turisme de motxilla o d'una invasió de caravanes, que se sol associar a turisme de baix poder adquisitiu, amb l'increment dels vols en jet privat o la presència de megaiots de megarics. Aquí cal assenyalar.
1: Número dos, un paso al frente.
0: S'està donant un constant canvi de propietats en casats del sòl rústic, que inclouen també modificacions en la gestió agrària de les finques. Per què es venen? Per què es compren? Tot junt mostra una amalgama de problemàtiques, de diferents nivells de dificultat, i si de veritat es vol abordar, cal passar del titular fàcil al busseig dins la mixtura. I aquí es troben matisos que agafen importància. Hi ha propietaris menorquins que tota la vida han intentat especular amb el seu territori. Ens podem consolar amb allò tan suat de «són especuladors, però són els nostres especuladors». Hi ha nous propietaris, forans i estrangers que mostren un compromís molt més alt amb l'ús racional dels recursos, la viabilitat agrària respectuosa i la conservació de l'illa. També n'hi ha, de fora o no, que compren i venen, o fan lloguer turístic sistemàtic i no declarat, acumulen diners i els envien a paradisos fiscals. La diferència no rau en el llinatge, sinó en el comportament.
2: Dentro de cada hombre existe una lucha entre el bien y el mal que no puede resolverse.
3: ¡Soy el Homer Malou! ¡Soy el Homer Malou!
0: Hi ha qui diu que Menorca creix el volum de moviments de jets privats perquè tenim galeries d'art o perquè som reserva de biosfera. Com si haguem de pagar una penitència per haver conservat l'illa. El 2022, a Menorca es van registrar unes 2.000 operacions d'aquesta aviació de luxe a Menorca, mentre que a Eivissa van ser 15.300, sense ser reserva ni tenir galeries de referència. No descartem que la desigualtat en el repartiment dels guanys, que ja fa molts anys que s'agreuja, estigui creant més rics, també més pobres, que conquereixen noves terres. O que el nostre entorn geopolític sigui més favorable que, per exemple, l'inestable nord d'Àfrica, on residia una part dels que ara venen aquí. Ens podem conhortar tal vegada d'un millor gust dels nostres rics. Aquí venen sense que haguem apostat per una oferta de casinos, discoteques ni cases de cites. El turisme de caravana ha crescut especialment des de la Covid, però també hi ha molt de vehicle gran que funciona com a habitatge a gent local i especialment de treballadors de temporada, degut al preu inflat de les residències habituals.

0: Amb tot, l'esport nacional és donar la culpa als polítics. Són el nostre boc expiatori actual. Per algunes ideologies ja va bé aquesta tendència perquè ajuda a carregar-se l'estament públic, que és un dels objectius per avançar en privatitzacions, desregulacions i campi qui pugui. Cercar tercers per abocar-los les culpes sol combinar bé amb trobar excuses per no assumir cap compromís personal. Si hi ha jets privats, jo per què he d'estalviar combustible? Si hi ha jardins amb gespa, per què he de tenir cura de l'aigua?
1: No irás a dejarle morir así, ¿verdad?
2: Mi ángel te la guarda.
3: No hagas caso al santurrón. Intenta arrastrarte por el sendero de la virtud. Yo te conduciré por el camino que mola.
1: Vete al infierno.
3: Piérdate en el cielo.
1: Tú
3: infinito.
0: La massa turística és certament gran i concentrada en els mesos d'estiu. Però ens oblidem sovint que la població resident s'ha duplicat en els darrers 50 anys i hi som durant 12 mesos. La nostra actitud suma molt.
4: La consciència. No dejes que te diga lo que debes hacer esa pequeña guafiestas.
2: Homer, lo que acabas de decir es espantoso.
4: Oh, cállate ya.
2: Sí, señor.
0: Bona part dels problemes que tenim es poden mitigar amb regulacions, que d'altres països gens bolivarians controlen sense complexes. El compromís d'una part significativa de la població resident, en termes personals i en la gestió col·lectiva, és clau per poder redirigir el futur immediat.
5: Època de muda. Textos: Miquel Camps. Locució: Jan Ros. Edició: Chuck Pons.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va robant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són d'estamany d'una oliva grossa, primer vers i després, quan són madurs, d'un color marró. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt als fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien collir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda et s'ha d'estar més content que un gínjol, i és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit et sempre sinònim d'alegria.

0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homes, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fes pa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven a altres dones, a altres cases, per anar a encalar. I així s'atraien un sobresou que pues, ajudava l'economia familiar. Era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar en mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries. Però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tots que donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en el poble supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

jo ja ho sé, en el 409 i en el 2000 també, que sempre hi ha hagut lladres maquiavèlics i amargats, desastres i estafats, i algun home de bé. Però que el segle XX és la disbauxa, ja no cal negar-ho, doncs no fa cap falta. Vivim tots barrejats com una sopa i com una tropa, tots uniformats. Avui ja no és cap problema ser recte o ser traïdor. Ignorant, savi, lladre, generós o

que sigui metge, pixarreixa, rei de bastos, cara dura o polissó. És falta de respecte, és un insult a la raó. Qualsevol és un mec, qualsevol un senyor, mesclat amb Stravinsky, va Sant Jordi, la Cocó, Capone i Napoleó, Carné.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món. És un gran fi.

0: Has escoltat un tema del disc Ens hiverna a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: La terra serà, pagesa no serà.
3: Avui, en el programa Ses Mesurades, volem xerrar de l'agricultura a petita escala, del model de producció local d'aliments, un model en decadència degut a l'avanç del tsunami capitalista i globalitzador de les darreres dècades i de la lluita per la supervivència d'aquest ofici. Ens han venut des dels mitjans i les escoles que el model agrícola industrial és necessari per alimentar el món. Un model depenent de productes químics, grans corporacions i extensions, monocultius que destrueixen la biodiversitat i espècies genèticament modificades, amb l'impacte negatiu que sol queda palès que té sobre les societats i el clima. Però s'ha demostrat que aquesta afirmació no és més que una fal·làcia. Avui, al món, un 75% dels aliments són produïts per petites agricultores i agricultors que proveeixen a les comunitats. Sempre ha sigut i segueix sent l'intercanvi i els coneixements locals de savieses, tècniques i llavors que han permès alimentar el món. Però és ben cert que avui, aquí a Menorca, una terra que pertany a aquest món occidental i capitalista, cada cop més desvinculat d'allò que ens sosté, que l'ofici de l'agricultor, es troba en perill d'extinció. El relat dominant el marca que en els darrers anys la tònica ha sigut la d'inundar els pobles d'Aldis, Lidls i Mercadones i buidar el camp de pageses i pagesos, o com a molt trobar-los un lloc de feina en els hotels rurals o a les finques en mans de nous terratinents. Tenim per una banda un model del camp menorquí que fa falta revisar i per l'altra unes amenaces i dificultats que fan molt difícil dur a terme aquest ofici amb certeses avui en dia. Per tant, ens trobem davant d'una realitat on la resistència i supervivència queda en mans d'aquelles i aquells pagesos que segueixen lluitant i apostant per la terra, per la gent i per la cultura i les arrels d'aquí. I per altra banda, de la ciutadania que ha de votar quin model vol, a través del seu consum.
2: Terra és dolor, la terra és de qui la treballa.
4: Ja pots escoltar els nous capítols de Ses Mesurades amb en Carles Mayans. Cada dimecres a les 10 del vespre a Ràdio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

tot seguit Manatís amb una cançó del disc Galls i Desacords del 2014.

Una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso. Un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Perdonaré mai en sacre governar. Tot està exactament com ho vas deixar. L'estelit està fet d'ahir, però no hi ha un demà. Som una família més dins aquest món mortal.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Estimat editor, tinc 8 anys. Alguns dels meus amics diuen que Santa Claus no existeix. Mon pare diu, si el veus anat sol, és així. Per favor, digui'm la veritat. Existeix en Santa Claus? Virginia O'Hanlon, 115 oest del carrer 95. El 1897, seguint el consell de son pare, una fieta de 8 anys, anomenada Virginia O'Hanlon, va escriure aquesta divertida carta a l'editor del ja desaparegut diari de Nova York, The Sun, on cercava la confirmació de l'existència de Santa Claus. Comencem aquest màgic capítol que posarà fi en aquesta primera temporada d'Epistolari Express. Som en Xec Pons i n'Andrea Ollamburu.
2: Virgínia, els teus petits amics estan equivocats. Han estat afectats per l'escepticisme, en una època d'escepticisme. Només creuen allò que veuen. Pensen que res pot ser, si no és comprensible per a les seves ments petites. Totes les ments, Virgínia, siguin d'adult o infant, són petites. En aquest gran univers nostre, som-ho, és un pur insecte, una formiga en el seu intel·lecte. Si ho comparem amb un món il·limitat que el rodeja, mesurat per la intel·ligència capaç de captar la totalitat de la veritat i el coneixement. Sí, Virgínia, hi ha un Pare Noel. Ell existeix tan certament com existeix l'amor, la generositat i la devoció. Que trist seria el món si no existís un Pare Noel. Seria tan trist com si no existissin, Virgínia. Aleshores, no hi hauria fe infantil, ni poesia, ni romans per fer tolerable aquesta existència.
1: Aquestes línies donaven inici a la resposta que va escriure l'editor i un dels redactors principals del diari The Sun. Ell era en Francis Parcellus Church, un home que no solia escriure editorials i que es caracteritzava per escrits que defensaven l'escepticisme cap a la religió i la superstició i que solien estar travessats per un enfoc un poc rondinaire, o això deien els seus companys de feina. De fet, en un inici, en Church es va negar que el seu nom s'adjuntés a l'editorial. El fet és que tant la carta d'Anna Virgínia com la resposta van ser molt ben rebudes pels lectors i diuen les fonts consultades que més d'un segle després és l'editorial més reimprès en qualsevol diari d'idioma anglès.
3: No está mal, no está nada mal. Lo publicaremos en la primera página de la sección H2.
4: ¡Yuhu! ¡Paren las rotativas! Vale, ya pueden arrancar.
1: Avui, contents d'arribar en aquest darrer programa d'aquesta primera temporada d'Epistolari, no podíem perdre l'oportunitat de donar espai a les cartes màgiques. Aquestes cartes que van dirigides al carrer Tajtijuca 1, codi postal 96930, Cercle Polar Àrtic. O d'altres que van dirigides a Orient, o potser cartes destinades a follets, mags, ratolins, a persones que creuen en la màgia, a camells que no es cansen caminant pel desert. Cartes que, en definitiva, són ponts per relacionar-nos amb un món màgic, que a algunes ens omple de nervis, alegria i que alhora ens permet creure que tot és possible. Creguem o no, hi ha una part de tot aquest món màgic que és part de la tradició que ens envolta. Qui no ha escrit una carta carregada d'esperances màgiques? O potser ha realitzat altres actes psicomàgics com fer cagar un tió, anar a dormir prest per no veure qui deixa els regals, posar tres copes i tres poals d'aigua perquè arriben els camells aixargats, demanar un desig quan veiem un estel fugaç o quan bufem espelmes, o el senzill acte però màgic de reunir a sa família al voltant d'un menjar per compartir. Tot i que sa globalització s'ha encarregat de barrejar-ho tot i també de mercantilitzar-ho, i ara cadascú celebra allò que tria, potser podríem dir que sa tradició més lligada al cristianisme són els Reis d'Orient i, per tant, les cartes que els hi escrivim. Quants de nosaltres ens haurem assegut a una taula amb un full en blanc i amb una lletra lligada i un poc tremolosa haurem començat escrivint: «Estimats Reis Mags, aquest any

0: És interessant veure que si investiguem un poc sobre l'origen dels Reis Mags, l'història es barreja amb llegenda, religió, tradició, i no està molt clar què és bé i què no. Diu el Nou Testament que els Reis Mags d'Orient van arribar seguint el rastre d'una estrella, que segons sa profecia els guiaria fins al nou rei d'Israel. Així va ser com els va dur fins a Betlem per adorar el nen Jesús de Natzaret.
1: Inténtalo, Gaspar, porque el signo que encontremos podría ser la pieza clave.
2: Una estrella se alzará desde la tierra de...
1: ¿De Israel?
2: Israel.
3: Pero Melchor, las palabras responden a la misma conjunción que he observado.
1: Baltasar, si lo que dice el profeta es cierto, un nuevo Mesías podría venir al mundo durante nuestras vidas.
3: Hay una estrella que ha estado dirigiéndose hacia lo que los romanos llaman Júpiter y parece que se aproximan el uno al otro.
0: Per aquells que sou més curiosos, que sapigueu que la paraula mag ve d'Orient, del persa magusha, que és la forma de denominar els sacerdots erudits. A vegades el coneixement i el saber també és màgic.
3: Pero mirad.
2: ¿Otra estrella?
3: No. Venus. Si estoy en lo cierto, y suelo estarlo, las tres parecerán tocarse por primera vez en 3.000 años. Venus es llamado el planeta madre. Júpiter, el padre resplandeciente. ¿No os dais cuenta? Madre y padre alineados en el cielo como uno solo.
1: ¿Y la estrella cómo se llama?
3: Su nombre es Sharu.
0: Els mags van regalar a Jesús de Natzaret or, que representava la seva natura real, encens, que representava la natura divina, i mirra, que era un compost amb balsamador pels morts. Com tres van ser els regals, es va entendre que tres eren els reis, però també hi ha versions de la tradició que han indicat la presència de quatre, set i fins a 12 reis mags. Us imagineu?
4: Jesús té tres deixebles.
5: Jesús tiene tres discípulos preferidos, Pedro, Santiago y Juan.
4: Y
5: sobre todo, el misterio divino del cristianismo es la Trinidad. Hay tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
4: El tres es...
5: El tres sería el símbolo que indica la máxima armonía.
4: Armonía máxima. Es claro que el tres
5: es el número clave en el simbolismo cristiano.
0: Pero maneras de creer en la magia ni a moltes, no només als reis. I les cartes mos permeten jugar amb aquest món màgic. I si no, que li diguin al filòsof Kafka, que es va convertir en protagonista del relat Kafka i la nina viatgera, escrita per Jordi Sierra i Fabra. En aquest relat, el filòsof, passejant per Berlín, es troba amb una fieta desolada que acaba de perdre una nina. El filòsof la vol ajudar i, després de cercar-la però no trobar-la, al final li explica que sa nina no està perduda, sinó que està viatjant per tot el món i que, justament, ell és escarter, un carter especialitzat en dur cartes de les nines viatgeres pel món a les nenes com ella. I així, cada cop que es reunien sa fieta i en Kafka, ell li llegia ses cartes de la nina viatgera. I passat el temps, el filòsof acaba per regalar-li una nina nova que la fieta, tot i agradar-li, veu que és un poc diferent. Però, justament, aquesta nina ve amb una carta i diu: "Estimada amiga, els meus viatges m'han canviat." I així va ser com la fieta acaba acceptant la nina i anys posteriors, ja quan aquesta ha crescut, es troba una carta secreta amagada dins d'aquesta, que diu: "Cada cosa que estimis, cap la possibilitat que la perdis, però al final l'amor tornarà de formes diferents."

0: En tot cas, escriviu cartes màgiques o cartes a nines o cartes pel món o no escriviu cap. Però des d'Epistolari us convidem a que ho feu, a que escriviu. Escriviu cartes. Torneu a donar vida en aquest màgic acte d'omplir un paper blanc de lletres que formen paraules que expressen sentiments i pensaments que volem compartir amb qualcú que no tenim al costat, però amb qui volem crear complicitat. Escriviu als avis i ses àvies, que sempre els hi fa il·lusió saber dels nets o dels fills. Escriviu en els amics que no viuen a prop però que penseu sovint amb ells. Escriviu a qui sabeu que està sol i feu-li una mica de companyia. Escriviu als presos, que també tenen dret a rebre notícies. Escriviu a Radio Far Menorca per explicar-nos de voltros. I un cop a l'any, escriviu a qualcú màgic, simplement per recordar que el fet de somiar és per tothom i per agrair que estiguin allà cuidant de sa màgia i del món dels més menuts. Escriviu, escriviu, escriviu, escriviu cartes d'amor, de comiat, amb notícies bones, amb sentiments oblidats, amb paraules pendents i desitjos latents. Escriviu per seguir vius, vives, per seguir connectats sempre en aquest boig món.
1: Les coses més reals del món són aquelles que ni els fiets ni els homes poden veure. Qualcuna vegada has vist a ses fades ballant damunt sa gespa? Per suposat que no, però això no és prova que no siguin allà. Ningú pot concebre o imaginar totes les meravelles invisibles que hi ha al món. Francis Parcellus Church.
0: S'acomiaden per ara n'Andrea i en Txec. Ei, escriviu-nos a nosaltres, aquí, a Epistolari Express, a Radio Far Menorca.

Són sense fi les possibilitats, no et cal ni fa. Si mai no arriba el goig inesperat, no esperis més. Ara mateix és la vida que et fuig, allò que et passa. És la ferida que hi ha entre jo i l'amor, la que t'estima. Sexe lunar, passions que seran dolç vi d'oblit. Fletxa del temps que travesses dos cors, verí d'amor. Visc del record, els nostres cossos eren...

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: En aquest programa contarem cada capítol amb un col·laborador. I avui, en aquest primer capítol, mos acompanya un gran amic nostre. És el component d'un dels grans grups de referència menorquins en aquest àmbit, aquesta traginada, i mos acompanya n'Arturo Begur. Bon dia, Arturo, benvingut.
2: Molt bon dia, ben trobats.
1: És un honor que hagis accedit aquí a ser nosaltres, un dia com avui, en aquest programa inicial de relats i que pugues ser aquí. N'Arturo, com hem dit, va ser un membre destacat de Traginada, grup del qual tindrem ocasió de xerrar-ne més endavant, perquè és una referència ineludible, i en tot cas té una visió que ens ajudarà molt a entendre una època com els que vam viure aquí els inicis de la música folk. Ja han dit que xerrarem d'aquestes etiquetes, com més o menys l'entarem avui en dia, perquè és cert que antigament es parlaven dels grups folklòrics, d'aquells grups que s'encarregaven de formar part de trobades folklòriques amb vestits i mostres de balls i cançons, però tenien unes connotacions diferents.
0: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
3: Ara contaré un secret, no sé si l'hauria de dir, però aquesta entrevista la van gravar, però no va sortir bé, i avui la tornem a gravar.
4: Sí, la van gravar a l'Explosió Hardcore, però...
3: Bueno, en Xavi Perge és un al·lot de Ferreries, qui jo record, la primera vegada que vaig veure, crec que era el 2015, l'Explosió Hardcore que van fer a Cal Dimoni, a Mo, i éreu super joves allà, i uns que es diuen disarrets, super joves, dos tios i una tia, que tots tres molt joves, però que fotíeu un rebato,
4: sí,
3: Ronau de la bona.
4: Sí, sí.
3: Val? Primer m'agradaria que me'ls contessis un poc, Xavi, com comences tu amb la música punk?
4: Al principi jo crec que va ser més que res per mon pare, que ja escoltava punk, i d'allà ja vaig desenvolupar altres aspectes del punk, altres bandes, altres estils, però crec que va ser així, es comença bé.
3: Vas escoltant, no, a casa?
4: Sí.
3: Molt bé, i quan arribes punt de no, s'estrànsit aquest d'escoltar una música, a fer una passa endavant i vaig agafar un instrument a provar de fer un pot de renou, aquest renou que tant m'agrada.
4: Hombre, jo vaig començar que tocava guitarra, i amb la guitarra feia cançons, i després ja vaig aprendre a tocar la bateria tot sol. M'escoltava el disc de Realities of War, de Disrage. No, sí. No, de Discharge.
3: Discharge.
4: Estic... Discharge. No, de Discharge. I provava el que era el ritme de la bateria fins que me sortia, i així va començar. Jo tocava la bateria, Miquel es baix, i jo cantava mentre tocava la bateria.
3: I hi havia una lota, també?
4: Després ja va aparèixer la lota, que tocava la guitarra.

0: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.
1: El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Guerau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
0: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

Mai, darling. Jo no em puc dur més d'internet. Necessito tocar-te, sentir-te, olorar-te. Jo no aguantaré fins l'estiu que ve, eh? Ja venc, ara venc. Fem un forat que venc cap a casa teva. Estarem very good.

Les properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

0: 수업에.
1: 할리겐 깨끗한 맨즈
2: 이 스크레타 내 몰폰 내 카페에 와군드스타
0: perquè som cabra encabritada amb sa perra baixinada amb els peus aguts tots quan som vinguts a tots me'ls he begut i ara te veuré a tu. Nyam!

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far.

0: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Estímuls, errors, forats, pressió, infant, funcions, vessar, objectius individuals, avantpassats, decidir i demostrar, comprar i callar, invertir i estalviar, fer curt, fer tard. Competeix, preocupa't, has de guanyar, camina, no t'aturis, deixa de mirar enrere i controla ja el teu futur. Sigui responsable, per l'amor de Déu. Posa bona cara i lluita. Persegueix. No siguis un fracassat.

cara es part un disseny gràfic a mig acabar. Sa cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. Sa cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. Sa cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. Sa cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. Sa cara és un mirall gegant ple de petits detalls. Sa cara no és res més que un rostre que ningú ha triat. Sa cara que

però encara no hi he anat. I quan vos vam decidir, vam triar el dia més flac. Diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix.

quita sense puta canya. Però l'home està malament. Cara de fils amb diplots, però ja m'està rompent. Tempo de peix, tempo de peix. Tempo de peix, tempo de peix. Te'n tiré dues escanyes de litxi. I em va muntar un parell. Però amb aquelles ones i tants disquitxos, les canyes que em faran robar. Tempo de peix, tempo de peix. Tempo de peix, tempo de peix. Tempo de peix, tempo de peix. I aquell dia m'ho va ploure. I va fer un poc de vent. Però tenia cerveses i un poc de menjar calent. Tempo de peix, tempo de peix. Tempo de peix, tempo de peix. Tempo de peix, tempo de peix.

0: Benvinguts i benvingudes a Història d'un disc. Avui en la cançó nombre 4 de Can Mostra Final, Ulls Tancats. La cançó que va mutar al llarg del procés de creació i ara m'ho explicaré per què.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.
2: La distància que has deixat

0: I res, també vull ser una cremada de mi libro.
1: Sí, sí, no has de ser tot fil de ferro, perquè si no trobaràs roba i això no. Tu o mala, no em veus brillar de nou. De bon surt aquest títol?
0: Aquest títol és el disc que jo també present, que està en format vinil, que el cap de rebre, i l'estic ja començant a repartir per puestos, i que en tindran per banda també en els concerts, si voleu, i camisat, i clar, va, tenim un show muntat, fantàstic. No em veus brillar de nou... És una frase d'una cançó, de l'última cançó que es diu Tornant, que és estribillo o alguna cosa així, si algú té alguna cosa semblant d'un estribillo, diu no em vols brillar de nou, no vols com estic tornant. I és un poc, és rotllo que, bueno, que no és el meu primer disc, n'hem autoeditat uns quants, de fet en tu en tenim un parell en Dalsera, i Power Trip, i Triquinis, i no sé què, no és el meu primer disc, però és la meva tornada a fer temes propis, que fa com a 10 anys que faig temes d'altra gent, i ara pues, m'agrada, tinc ganes de fer-me...
1: És el teu primer vinil, però...
0: Bueno, els d'Estriquinis va ser els primers. Estriquinis tenim un 10 polsades, sí, però aquest és un 12 polsades, un dels serios, un dels bons, i sí que és el primer disc consolitari amb el meu nom, encara que no li vull posar Pedro Sánchez, perquè si no a Google no te troba ningú,
1: clar,
0: perquè surts a la pàgina 13.
1: Me passa jo igual amb José López, pues Joe Mina és més...
0: No comparis José López amb el nom d'aquell, perquè macho,
1: ja me diuen que són toreros si són José López,
0: però... Ah, sí? Hòstia. Bueno, López es vaig llegir que és el primer, és el cognom en castellà més comú del món, López.
1: Pues mira.
0: I però Pedro Sánchez és la combinació de nom i cognom més comú a Mèxic o alguna cosa així. El que sigui, però bueno, que ja sabeu per què m'ha dit tu, home, que és el meu segon apellido.
1: Exacte.
0: I que estic molt content perquè ara la gent el començarà a pronunciar com toca, perquè tota la vida l'han pronunciat Tumoala, Tamaola, no sé què, i ara pues, ja el tenen escrit i el podran pronunciar bé. I això, no em vols brillar de nou és un poc aquest rotllo, vull dir que no és que comenci, sinó que bueno, pues, tinc ganes de tornar a brillar.
1: Molt bé, molt bé. I tant que brillaràs. I tant que brillaràs.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: 12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Benvinguts, marineres, mariners. Comencem la mà de contes, aquí, a Ràdio Far Menorca. Us saluda en Andrea Ollamburu. Lluiteu per viure la vida, i per sofrir-la, i per xerrar-la. La vida és meravellosa, si no se li té por. Charles Chaplin. Avui és un dia d'aquells on, com diu ma mare, sa tristesa s'ha instal·lat dins meu. Us ha passat mai? He de dir que no ha passat res tràgic, em trobo perfectament. Coses diferents sí, perquè cada dia succeeix quelcom diferent, però res que poguéssim destacar. Simplement, avui noto ses absències dels que ja no hi són un poc més fort dins el meu cor. Sí, crec que és això. Per això, crec que és un bon moment per ser aquí, amb vosaltres, per retrobar-nos en el conte. I en aquest cas és un conte escrit per una menorquina, però no mos avancem. Primer m'agradaria compartir-vos una troballa. Vosaltres coneixeu en León Felipe? Jo fins ara tampoc, per això us ho deman. Però ell és un poeta espanyol que, segons els experts, és difícil d'encasellar pel seu estil propi, però que podreu ubicar, diguéssim, cap al 1919, és quan va començar a destacar. I entre la seva poesia he trobat aquest fantàstic poema que m'he permès el luxe de traduir. Jo no sé moltes coses, és veritat. Tan sols dic el que jo he vist. I he vist que el bressol de l'home el gronxen amb contes i que els crits d'angoixa de l'home els ofeguen amb contes. Que el plor de l'home el tapen amb contes, que els ossos de l'home els enterren amb contes, que la por de l'home ha inventat tots els contes. Jo no sé moltes coses, és veritat, però m'han dormit amb tots els contes i jo ja sé tots els contes. León Felipe. No em cansaré de dir que som sers fets de contes i d'històries i que a dintre de cadascú de nosaltres guardem aquestes històries

d'elles, de fer-les el més nostre possible. Al final el que importa és que la por mai sigui res que et freni en el teu decidir i en el teu fer. Com diu una Eva Piqué, cal recordar que tot passa, amb temps, amics o una mica d'amor. Vingui d'on vingui i tard o d'hora torna a sortir et sol. El meu consell és que si sents que tens un monstre sota el teu llit, fes-li front. Qui sap, potser ell també té tanta por com tu, perquè us dic que els monstres també tenen por i encara que els contes no ho diuen, també saben escoltar molt bé. I qui sap, potser també us podeu fer amics. El que hi ha sota el meu llit és ben simpàtic. Jo cada vespre li explico un conte i ella a vegades m'explica una rondalla. Aquest vespre crec que li xerraré de la meva amiga Natàlia, a qui enyor molt un dia com avui, que està tan ennivolat. Va, mariners, marineres, desconnecteu-vos de la vostra realitat per una petita estona. Avui, com us deia, compartim un conte d'unes autores menorquines. Es diuen Ivonne Fuster i Neus Abella. I el conte, El monstre de la por. Connecteu el cor, l'ànima i ses orees, que el conte ja és aquí. Conec una rateta que viu en un cau, sota un enorme roure, enmig d'un gran bosc. El seu nom és Lila i és tremenda i desperta. Tota sola va i ve, fa i desfà, i si mai ha sentit por, cantant l'ha espantat. Però un dia, a l'escola, uns ratolins entremaliats contaven històries de por, de monstres superlletjos i de fantasmes tan horripilants que tothom estava esgarrifat. Quan Nalila tornava cap al seu cau, caminava amb un poc de recel, mirant a totes bandes. Cada remeta que aixafava era un ensurt i cada animaló que sentia li feia saltar el cor. I va arribar quan ja era plena nit i mai li havia semblat tan fosca l'entrada. Va tancar la porta de cop, va encendre el llum i llavors va ser quan se'n va adonar. Al seu preciós cau hi havia algú més. Era un monstre enorme, amb unes orelles gegants i més negre que la gola d'un llop. El que explicaven a l'escola era veritat de la bona. Amb sa boca oberta, de bat a bat, i els ulls com a plats, corria tant de veres que no podia ni respirar. Aquell monstre la perseguia amunt i avall, i com més corria ella, més ho feia ell. Tan bon punt el tenia a la dreta, com desapareixia un moment, no podia parar de córrer, es sentia desesperada totalment. A poc, Nalila es va anar cansant. Ja no podia fer una passa, així que, rendint-se tota, es va seure a terra. I de reull va veure que aquell enorme monstre seia tot just darrere seu. Semblava esgotat, també, però ella tenia igual moltíssima por, que no s'atrevia ni a moure's. I tanta estona es va estar allà quieta que finalment es va dormir. El sol que entrava per un forat la va despertar. Només obria els ulls, va recordar el vespre abans i va decidir ser valenta i mirar aquell monstre gegant. Es girà tot d'una i el va veure allà plantat. Però quan va voler atrapar-lo, li va fugir de les mans. Ara era el monstre qui corria davant. I ella, sorpresa, al parar-se a la finestra, va poder-lo ben mirar. I sabeu què va veure? Només la seva pròpia ombra. Nalila no sabia si riure o plorar. Tot el vespre corrent davant d'ella mateixa. I allà no hi havia cap mostra, només una ombra, i era la seva. I sabeu què va aprendre? Que de monstres no n'hi ha. Que són imaginaris i que els fem al nostre cap. Que són ombres fetes de pors, que ens criden.

perquè els hi fem cas. Dalila aquell matí va decidir que sempre més, quan sentís una por, s'aturaria un moment i en silenci la miraria. Ara s'estima tant sa seva ombra que juga i balla amb ella sota totes les llums de la seva vida. I els teus? Quins són els teus monstres? Dedicat a Ana Maria, en Lluc i na Paula, els seus monstres, els nostres i els teus. El monstre de la por, Ivon Fuster i Neus Abella.

0: Radio Far. Comencem el 61 programa amb un duet molt especial, compost per la música menorquina Anna Ferrer i la investigadora i antropòloga Valeria Mata. Benvingudes.
1: Gràcies.
2: Bones tardes.
0: Anna Ferrer canta, compon i descompon cançons d'altres temps, cuida i espigola la cançó d'arrel popular desmitificant-la i fent-la universal. Així és com les seues músiques s'inspiren en la tradició, mentre evolucionen cap a sonoritats pròpies travessades per sintetitzadors. I Valeria Mata és investigadora i antropòloga social. La seva recerca aborda els vincles entre art i antropologia, el viatge i la cultura alimentària. Entre 2015 i 2019 va dirigir Mueve, una biblioteca itinerant de publicacions llatinoamericanes. És autora de Plagie, Copie, Manipule, Robe, Reescriba este libro, del 2018, i Todo lo que se mueve, el 2020.
3: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.
4: Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raig de l'illa, Abu Umar, i el seu pare. Un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscaedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

El fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dogfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de la urgència informativa, explicarà com un treball fet des de la urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al Claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

La calcinera. Capítol 5. Emblanquinar. Procés i raons. A l'anterior capítol ens havíem aturat el traspàs de l'emblanquinar com a feina femenina a ofici masculí cap al darrer quart del segle XX. En aquest darrer episodi acabarem de descobrir tot el procés de l'emblanquinat i el seu present, a més d'alguna altra curiositat.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el terròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquit allà, i mos duia a calç, i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, aigua, la calç s'anava fonguent de poc a poc i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bulligués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant que allò cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia passar altre. Dius, caldaves la calç avui i l'empraves demà. Era un poc raro semblanquinar nostre. Ma mare va néixer a Ferreria, sa mare era ferrianca i emblanquinàvem bastant de través.
0: Perquè a Ciutadella com emblanquinen normalment?
1: Per amunt i per avall, de pas llarg, que dèiem.
0: I saps a la resta de pobles com se solia emblanquinar?
1: No ho sé, només sé Ferreries perquè ella ho du a cama molt. I també el que feies quan emblanquinaves també era un poc seguir la línia de lo que ja hi havia emblanquinat, perquè tu anaves a viure en aquell lloc, però no eres la primera persona que hi havia viscut. Si el més que comandava eres de pas llarg, que dèiem, pues s'emblanquinava de pas llarg. Que a lo millor era cosa que feies nova o que començaves tu o que no es veia tant. Després agafàvem es costuma aquest de fer-ho de través.
2: A Ciutadella emblanquinant de per amunt per avall i de Ferreries per amunt emblanquinaven de través. I me deia que era perquè l'humitat no pujàs, que la posaven de través. Però no ho sé.
0: És una hipòtesi.
2: Però no, és que jo he anat a emblanquinar a cases de Ciutadella que eren gent de Ferreries o de per aquí dalt, de la banda d'aquí dalt, i mos feien emblanquinar de través. No volien que emblanquinassin de dalt per avall perquè deien que ella s'hi tornava més humitat. No ho sé.
1: Jo mos fas efecte que aquest emblanquinar de pal llarg o de través té que veure en l'humitat del lloc. Una mania. Si emblanquines per amunt i per avall i és una paret humida, la humitat regalima i cau baix. Quan si emblanquines de través, me fa l'efecte que aquella humitat ja no cau en terra tan fàcilment.
2: La calç és molt bona de donar, però l'has de saber donar, perquè no és el mateix donar a vegades a una casa d'alt a baix. Hi ha un pot d'humitat i li donar molt més espessa perquè si no tapes. I d'alt no li pots donar l'espessa que dones baix perquè si està molt sec, tot són crostes i tot són llapades, que això la gent aquell temps se mirava, deia, és que no deixin una llapada, és que aquí n'hi ha una. I clar, no, la gent no volia calç en el sentit que la feina era la mateixa i la calç se n'anava al cap d'un any o mig any ja havia deixat i els pintors no van voler anar de calç, van voler anar de pintura. Se'n fa de calç, però poca.
1: no s'adonava tampoc una calç com a molt, molt, molt espessa, s'adonava donant sense ser clara que quedés aferrada, sí, però no era... Jo no veig cap tipus de pintura que emprin avui, per exemple, per poder dir... Era una cosa molt diferent, la calç, a el que és avui.
2: La calç és agraïda, perquè sembla que la dona és clara, sembla que no fa res, però quan t'ha aixugat i s'ha llevat i s'ha tornat de mort a viu. Trescar una gota en terra, quasi no la veus, però quan t'ha aixugat sí que la veus. Vaig tenir un representant, bueno, van tenir representants de pintura que venien i me deien, aquesta pintura és més blanca que la calç. Dic, no, jove, no. La calç, no hi ha cap pintura més blanca que la calç. I si tu me'n dus una, te la compraré. Perquè feies la prova, agafaves la calç, agafaves el pinzell, feies un enfront quadrat i deies, a la pinta fem un quadre aquí enmig i demà matí, quan venguis, mirem a veure quina és de les dues més blanca. No fallava la calç. No fallava la calç, era sempre més blanca. L'únic que la calç no aguantava tant, però això és el que tenia, però de blancor era un blanc viu, un blanc polit, donava vida. La calç és el més blanc que hi ha, no hi havia cap pintura que la superàs.
0: Però a les cases, a part del blanc de les parets i experiments, també hi convivien altres colors com el vermell domagre de les rajoles del paviment, una mescla d'alúmina i terra amb òxid vermell de ferro.
1: Somagre s'emprava per fregar. Normalment, totes les cases de lloc, sobretot de lloc, estaven fetes de rajola, d'una rajola porosa, una rajola vermà porosa. La porosa se fregava a mà amb aquesta aigua que s'hi posaven a capolvos i l'aigua quedava vermà. I la rajola, clar, semblava que li daves molta vida, el manco, quan s'ha acabat de fregar, quedava molt bé. No hi havia sòcol, feien un rivet que el feien d'omangre mesclat en llet perquè quedava més fort, no se n'anava tant de veres el color, i aquest rivet, clar, era com que fregaves a mà, i normalment les rajoles no eren com a molt planes i era molt fàcil esquitxar la paret de castell governà. Llavors això no podia quedar així. Es havia de passar la garnereta i llevar-se aquells esquitxos vermells perquè no se permetia de cap manera.
0: Però hi havia qualque raó per emblanquinar?
3: Ara vos explicaré un poc els avantatges que tenia i els problemes que tenia. A Menorca, clar, la calç ha estat un material fonamental perquè la matèria primera era molt abundant, la pedra, pedreny, la Menorca pedreny, i perquè era un material en si molt barat. Després també la calç tenia un avantatge. És que a Menorca fins als anys 70, ben avançats, se va seguir construint en pedra local, en el que nosaltres deien la pedra de Marès, que és una pedra que és el resultat de la sedimentació dels fons de la mà de milions d'escalers de crustacis que se dipositaven en els fons de la mà, però allò se va com a fossilitzar i va fer un tipus de pedra, que és la pedra més abundant a la plataforma sur de Menorca, que és una pedra que, clar, té l'avantatge que és molt bona d'extreure, molt bona de manipular, però té aquest problema, que és molt bona d'erosionar, de llevetxar que deien altres. El llevetx li dona i la degrada. La qual cosa també s'afegeix que és una pedra que té unes qualitats hidròfiles preocupants. És una esponja. I el fet que sigui una illa molt plana, l'humitat mos menja. Pels ossos és tremendo, Menorca. Ha estat una terra difícil per això, perquè és un clima desagradable i hostil, sobretot per el percentatge d'humitat que arribava a l'ambient. Clar, això fa que les parets absorbeixin l'humitat els dies molt humits, les parets absorbeixen l'humitat d'en terra, les parets... Clar, i això fa que l'aplicació de morters de calç, de revestiment de calç i l'acostum d'encalar, el que per una banda, protegir la pedra d'aquest efecte erosiu que té, de desfer-se, i no li resta a la vegada transpirabilitat, que és el que necessites marear, es poder respirar. Ens trobam que una casa, dintre d'una casa, poden arribar a un percentatge d'humitat ambiental del 99,9%. Eh?

0: Els que arriba que no deixen transpirar humitat. I això ho veiem a cases antigues que no han estat rehabilitades. Jo, per exemple, faig feina a dues cases nobiliàries, són cases que han respectat els seus ambients originals i els seus materials originals, i ens trobam que les plantes baixes i els soterranis, els dies de molta humitat, les parets regalimen. No poden absorbir l'humitat que hi arribava a l'ambient. Per lluitar contra l'humitat aquesta que regalimava les parets de les cases, es va posar molt de moda forrar-les de friso, d'aquests frisos marrons, horribles, de plàstic, per tal d'amagar aquest problema. Això a la llarga el que fa és encara augmentar-lo, el problema. Però vull dir que ha estat una lluita sempre contra l'adversitat dels materials. Per acabar, dir-vos que s'acabals... Té un component climàtic molt interessant, i és que el color blanc i el seu efecte reflectant en l'arquitectura popular ha fet que els mesos de molt de calor refresca els espais interiors, i quan fa molt de fred es decalenta, i això també ha jugat en el nostre favor per crear uns ambients agradables dintre de les cases antigues.
1: Emblancar ha perviscut durant més de 8 segles. Malauradament, avui dia la desaparició de l'ofici de calciner, dels forns de calç i el baix cost de materials fabricats industrialment provenents de la península ha fet que cada vegada es vegin menys persones emblanquinant els enfronts de casa seva fins gairebé a desaparèixer.
2: En llocs, sobretot, emblanquinaven de calç perquè no tenen ni paleta. Les parets eren parets de gruixa, de calç, i en llocs de dintre igual. Tant hi era emblanquinar de fora, com un boer, com un galliner, com una solta, la feina d'emblanquinar en calç, que era el que hi havia més econòmic. I després també desinfecta més. La calç desinfecta més que no qualsevol pintura.
0: L'ofici s'ha perdut, la calç ve de fora, la calç ve de manera industrial, ve de València, troc que ve, i d'Extremadura, és una calç més dolenta. En el cas dels edificis de nova construcció a Menorca, òbviament el marès ha estat substituït pel bloc d'hormigó, de formigó, trencadors professionals de la pedra en queda un en tota Menorca, que copa tota la demanda que hi ha. Bàsicament avui la pedra local sempre per finalitats decoratives, sempre es bloc d'hormigó, i quan se'ls fa una casa sempre ciment, se reboca en ciment i se posa pintura plàstica. Hi ha un rebuig cap a, generalitzat entre els menorquins, un rebuig cap als materials pobres d'aquell temps. I avui en dia, quan una família compra una casa antiga, el primer que fa és llevar tota la calç, repicar-ho tot, treure els marès, deixar els marès vist dins, i de fora, bé, dins, o posar pla dur, en tot el que sota ve de problemes després, i el que fan amb les façanes és donar-li paleta, que respon molt malament en els materials de Menorca, sobretot la pedra de marès, ho escup tot, ho escup i escup la sal que té dins. Veus edificis molt degradats que no assimilen bé els materials de fora, i després que s'acostum d'encalar ha anat enrere. Això el que ha fet ha estat, des del meu punt de vista, el que ha fet és transformar, anar com a degradant l'aspecte original que tenien els pobles de Menorca.
2: Els que se calç, com van deixar Can Mesquita allà, Can Barraca, que dèiem, que van deixar de fer carles, només hi havia el mercadal un puesto. Però no donava abast ell. A més, la gent volia cosa més, menys pols per emblanquinar i més sa, que era sa, més ràpid, sa no, ràpid, que era sa pintura. Va ser pintura, les cases de pintura van començar. Aquesta és pintura hidròfuga, aquesta és de per damunt sa calç, aquesta és per allò, i va estar la gent agafar un rodillo és molt més pràctic que no agafar calç.
0: Quan un edifici és antic, això és el que jo me fa més pena, i és que els nuclis històrics de Menorca, és el que comentàvem amb tu antes, els nuclis històrics, el cas de Ciutadella, té una normativa que obliga a mantenir els elements arquitectònics tradicionals, a mantenir els colors, però no arriben al grau de concreció de mantenir els materials originals. El cas dels pobles petits, el Mitjó, el Mercadal, encara conserven aquell aspecte típic que s'espera d'un poble mediterrani, aquella blancor tradicional,

0: però pobles com Meaux, Ciutadella, aquella textura de les façanes antigues, encalades, aquella cosa tan plàstica que li dona aquell valor històric que ens ajuda a entendre l'edifici, l'antiguitat de l'edifici, tot això en el dia s'elimina. I jo que em veig una casa que encara no l'han reformat, dic, mira, encara en queda una. Però quan la venen, ja ve, se destrossa. I avui en dia vas, per exemple, pel nucli històric de Ciutadella i jo me sembla una urbanització. Me sembla Binibeca, una cosa, façanes llises, unes costat de l'altra, sense aquest tipus d'encant, sense aquella rugositat, que tenien les façanes d'aquell temps.
1: Que això quasi no s'empra, la calç. Encara n'hi ha qui l'empren, poc, però l'empren. Per exemple, en el pla, tots els horts del pla se feien tots de calç, ni siquiera ratllàvem. Qualque vegada, ningú qualque que fet una passada de pintura, però allà baix, en la sal que hi ha de les parets, no durava ni 3 setmanes. La calç tampoc, no.
2: En els mateixos temps que te com esplaiaves fent aquesta feina. Jo no la record feixuga, tot i que reconec que no devia ser com a molt vana de fer, tampoc. Però la record com amb certa nostàlgia.
0: Les tradicions vinculades amb la calç visquen un mal moment. I clar, tot això ens repercussió que té a nivell de transformació del nostre paisatge tradicional.
3: En aquest capítol de La Calcinera hi han participat Antoni Camps, historiador, Narcís Canrich, Fia de Pagesos i en Bep Taverner, emblanquinador.

La Calcinera és un podcast de la història de la calç a Menorca produït per Ràdio Far amb la col·laboració de Toni Camps, Jordi Pons, Maria Cardona, Cisc Enric, Bep Taberner i Celso Taboada. Aquí volem agrair la seva contribució en la preservació del patrimoni cultural de Menorca.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso. Un disc enregistrat per la Caseta Records el 2020.

0: Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025
1: tot seguit,
0: per la discogràfica
1: una cançó
0: Born
1: de Records.
0: Del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008.

0: Bones, benvingudes, benvinguts.
1: Som a Ràdio Far i esteu escoltant...
0: Arizones.
2: Arizones.

0: Mary Chain era el nom de la prostituta de Úbeda, la única prostituta que hi havia en el poble de la cantant Zahara quan ella era petita. I aquesta cançó que estem sentint rep el mateix nom, es titula Mary Chain. És un dels temes del seu últim disc, Puta. Sí, es titula així, Puta. En aquest disc, catàrtic i alliberador, l'autora exposa les seves misèries de fieta i adolescent quan va ser víctima de bullying, d'abusos sexuals i maltractament psicològic. Entre d'altres coses, els seus companys d'institut li deien Mary Chain, puta. I això era una de les coses més lleugeres que li van arribar a passar. Avui, amb 38 anys i després d'un llarg camí i una carrera musical no exempta d'abusos, Nazahara s'ha reapropiat d'aquell malnom, d'aquella paraula, per exorcitzar tots els mals que va patir i, per fi, sentir-se orgullosa de qui és.
1: Recordemos que en la gira de presentación del disco en Toledo, Vox presentó una queja porque el cartel de promoción, que mostraba a Zahara vestida de virgen con un bebé en brazos y con una banda en la que se podía leer puta,
0: ajá,
1: les resultaba un poco ofensivo y el promotor lo acabó retirando. Magda y yo tuvimos la suerte, la oportunidad de ver la presentación de su versión, de la versión electrónica del disco Reputa. Uh-huh. Y yo creo que coincidimos en que pocas veces hemos visto un concierto tan potente. Olé por esta puta.
0: Sí, veure com, bueno, com aconsegueix realment compartir tant i reinventar en art i en lletres precioses i amb una música que te transporta, no? Tant dolor. O sigui que sí. Olé per Nazahara.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente.
0: Sí, sí.
1: Uno de los mejores conciertos que he visto en el año seguro y en los últimos 10 también.
0: Escoltau el disc, escoltau el disc.

0: Dona de la vida, dona de mala vida, bagassa, dona mundana, meretriu, cortesana, ramera, verganta, pepa, meuca, marfanta, prostituta, puta. Tots aquests són noms, sinònims, insults, diferents maneres per xerrar d'una mateixa cosa, d'una dona que es dedica a prostituir-se. Esputo, en canvi, només té un sinònim, xaper. Sempre l'hem conegut com l'ofici més antic del món. En lloc de relaxar-nos, això hauria d'escandalitzar-nos. Relativitzar, normalitzar un intercanvi econòmic, monetari, a canvi de sexe, no mos enganem, és relativitzar i normalitzar una forma d'esclavitud. A canvi d'un càrrec a sa cartera o a sa targeta bancària, els puters deixen de tenir un càrrec de consciència. Perquè escollida o no, la prostitució no deu ser una pràctica que es pugui viure amb lleugeresa. Que els teus clients te penetrin, sovint a qualsevol part del cos, que te demanin pràctiques excessives que possiblement la seva parella o amants no li deixen fer realitat, o haver de tenir una relació íntima amb una persona que gairebé segur no els generi cap desig, no deu ser una rutina o una forma de vida gens fàcil de dur. La prostitució és una realitat. És un negoci i és un tabú d'allò més ben duit. Les xifres són esfereïdores. La prostitució és una problemàtica social que afecta milions de dones a tot el món. Segons l'Organització de les Nacions Unides, més de 5 milions de dones són víctimes de la tracta amb fins d'explotació sexual. Segons la ONU, també es preveu que probablement per cada víctima enregistrada n'hi ha al manco una vintena més que no apareixen a les estadístiques. En aquestes xifres hi hauria que afegir també les dones que exerceixen la prostitució de forma suposadament lliure i voluntària. Són una minoria, efectivament, però també les hem de comptar. El delicte per tracte d'éssers humans, la delinqüència organitzada al voltant del món de la prostitució, està tipificada per les lleis, per els convenis i els tractats internacionals. Però no hi ha cap llei establerta a nivell internacional en contra de la prostitució. Així i do, cada país estableix el seu marc legal, en la majoria dels casos, omitint la seva pròpia realitat local, evitant la discussió dins de l'esfera política i mantenint la prostitució en un marc de legalitat. A legalitat, com és el cas del nostre flamant país, Espanya. Aquí la prostitució no està prohibida, ni permesa, no està perseguida ni publicitada, simplement està en un limbo. En resum, fem veure que no hi és. Espanya és el tercer país del món en consumició de prostitució. Sí, ho heu sentit bé. El tercer país del món. La relaxació és tan severa que, mos agradi o no, tothom en el nostre voltant tenim qualque amic, conegut o familiar que al manco ha anat una vegada de putes i no passa res. Me fa mal dir tot, eh? Sí. Sí, estic llegint un guió, però realment estic dient coses que me fan mal dir, fins i tot, i me fan remoure un poc la panxa. Però seguim. El sistema, l'engranatge de la prostitució mundial, revela que la immensa majoria de víctimes de tracte sexual són dones o fietes, adolescents. Podem dir, idò, que ens trobem davant d'una qüestió de gènere. Les dones són les prostituïdes i els homes, en general, són els demandants o els proxenetes. També hi ha homos putos o xapers, sí, no ho negam, però la gran majoria de la prostitució la practiquen dones per a satisfer les necessitats, capricis i deliris d'homos. No existeix un perfil concret de demandant de prostitució. Qualsevol edat, qualsevol classe social, nivell educatiu, feina, raça i origen. L'únic en comú que tenen els consumidors de prostitució és el gènere masculí i que han estat educats en una societat heteropatriarcal i masclista. La mirada de la societat, a més, crea un estigma i una discriminació entre les dones perquè podem distingir les decents i les indecents, les esposes i les prostitutes, les respectables i les humiliables, les honrades i les perdudes, les privades i les públiques. Aquesta mirada no és baladí, perquè també exerceix un tipus de violència. El focus del tema, de la problemàtica, que curiós, recau sobre la víctima, la prostituta, i el gran oblidat És el client, el demandant del servei, el que fa que realment existeixi. Com dèiem, Espanya és el tercer país del món en consumició de prostitució. Les xifres a les Balears són molt descriptives. Segons un estudi fet el 2020, encara en plena pandèmia, encarregat per l'Institut de la Dona de Balears i dirigit per la Universitat de les Illes Balears, el negoci de la prostitució mou només a la nostra comunitat autònoma d'avers 70 milions d'euros l'any. Aquest estudi xifra en 90.000 el nombre d'homes que consumeixen prostitució i al voltant de 2.350 dones prostituïdes, entre les quals al voltant del 50% són víctimes de tracte. A la nostra illa, a Menorca, Metges del Món va fer també un estudi a finals del 2020, encarregat per l'Ajuntament de Mó i finançat per l'Institut Balear de la Dona. Coordinat per Nabelén Matesanz i dirigit per Susana Vicente, a l'estudi es va constatar l'existència de 12 pisos a dos barris prop del centre de la ciutat, on feien feina fora de temporada al voltant d'una cinquantena de dones. S'estima que en temporada alta aquesta xifra es triplica. El tancament progressiu de clubs del Terne a Menorca i l'evolució de la pandèmia van fer que la pràctica s'anés ocultant cada vegada més i així dificultant-se el seu control. Avui, les prostitutes treballen en pisos, s'anuncien directament a internet, a aplicacions de cites o fins i tot per WhatsApp. El perfil majoritari és de dona immigrant i amb estança temporal a la illa. Entre les entrevistades, el 40% es trobava en situació irregular, el 13% no estaven empadronades en lloc i el 32% ni tan sols tenien targeta sanitària. Es conclou que la majoria d'elles consideren la prostitució com una eina temporal per poder executar o portar a bon terme el seu projecte migratori, abans de forçosament haver de tornar al seu país d'origen quan se'ls acabi el visat, o bé a l'espera de trobar una oferta laboral més digna. Algunes d'elles, sempre segons l'estudi de Metges del Món, van ser enganades per familiars o compatriotes i d'altres s'hi dediquen per manca de més oportunitats.
1: Bueno, la verdad que estos datos que das son como poco increíbles, porque bueno, uno camina por las calles de Mahón o de Ciudad Vela y no es como que no tiene idea, ¿no? Piensa que es una cosa que es un poco del pasado, de los sitios estos así un poco míticos, pero parece que eso se hubiera acabado.
0: Sí, porque es invisible, ¿no? No es que sí. Tú y yo no surtiguem el carrer tampoc, no, sino que realmente no veu aquesta realitat, ¿no?
1: Sí, no se ve en absoluto. Bueno, yo creo que también un poco amparado por el hecho de que existe, bueno, que desde que existe internet es todo más oculto y también más fácil. También más fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que un poco, después también de leer, porque ya después veremos con nuestro invitado lo que nos contará del libro, pero después de haber leído el libro, ¿no?, que ha escrito Marc, se ve que también hay como un patrón, ¿no?, en todo eso. Es decir, siempre cuando hay más afluencia, aquí lo explicabas, ¿no?, cuando hay más afluencia de gente, más prostitutas.
0: Claro.
1: ¿No? Y bueno, no sé, a mí me resulta increíble que esto siga pasando aquí hoy en día y que haya tantos sitios donde se practica la prostitución en una isla tan pequeña.
0: Si hi ha un tema que ha dividit històricament el feminisme, aquest és la prostitució. Des de la teoria a la pràctica, passant per els interrogants i el debat. Quin és el significat de la prostitució? Com hi contribueix el patriarcat? Com abordar-ho políticament? Quines conseqüències podem esperar de les polítiques que decidim? És possible decidir lliurement dedicar-te a la prostitució quan no tens altres opcions? La llei del només sí és sí primer i la proposició de llei del PSOE per lluitar contra el proxenetisme després han tornat a dur a l'arena política aquest debat. Hi ha dues corrents clares, l'abolicionisme i la que aposta per la regularització o legalització. El moviment abolicionista és titllat de purità, conservador i de caràcter tradicional i antisexual, fins i tot, quan en realitat el que busca és la alliberació sexual de la dona, la seva autonomia i la fi de la cosificació, la submissió i la degradació a la que es veuen sotmeses les dones prostituïdes. Per altra banda, els i les que aposten per la legalització defensen que la prostitució és una feina i que hi ha treballadores sexuals per voluntat pròpia. Efectivament, des de l'associació AFEMTRAS, Associació Feminista de Treballadores del Sexo, i en resposta a un article del 2019 al Huffington Post, defensen que, gràcies a nostre treball, sacamos adelante nuestras visas y las de nuestras familias. Sabemos lo que queremos, somos feministas porque luchamos por una sociedad en donde ninguna mujer, prostituta o no, sea discriminada. Y créannos, por desgracia, sabemos mucho de esto. En fi, que el debat està servit.
1: Sí, i complicadíssim, de resoldre. Bueno, lo venimos hablando todos estos días a raíz de que estábamos preparando el programa, pero es muy complicado. Y son dos posturas que están muy enfrentadas, es muy complicado.
0: Sí, porque ilegalizar de repente tampoco va a ser una solución, ¿no? Que es fama que esta realidad seguirá existiendo.
1: Claro, seguirá existiendo y seguirá habiendo mujeres que sigan trabajando esto y que estén absolutamente desprotegidas ante una agresión, cuando ya normalmente las prostitutas ya están de por sí desprotegidas. Parece que una prostituta no se la pueda violar, sin embargo, eso sí que existe, ¿no? Entonces es como eso y agresiones de muchos tipos. Entonces es muy complicado realmente.
0: Efectivament, hi ha estudis fets des de l'Espanyol Instituto de las Mujeres i d'altres organitzacions internacionals que confirmen que una llei abolicionista hauria de venir precedida d'un pla d'inserció de les prostitutes en el mercat laboral, també d'una revisió de les lleis migratòries i acompanyada de més ajudes a totes aquelles persones i famílies en risc d'exclusió. La prostitució, com comentava na Gavi ara, és un tema complexíssim. La solució probablement radica en l'educació, l'educació de les pròximes generacions i en fer feina per penalitzar també el demandant de prostitució, mai només a la dona prostituïda, que prou tenen amb el que tenen.

0: I aquest que sentiu de fons, que ha vingut un poquet a desengraçar, és en Puto Chino Maricón, amb un dels seus temes, jo diria himnes, que es titula Gente de Mierda. Puto Chino Maricón és el nom artístic del taiwanès Chinta Tsai Cheng, resident i criat a Madrid. Aquest músic, cantant, productor musical, artista i activista va decidir també apropiar-se dels insults que li deien els seus companys madrilenys a l'escola de forma general, que era puto, chino i maricón. I sí, efectivament, ell és d'origen asiàtic, que no xinès, sinó taiwanès, és gay i lo de puto ja pues, bueno, era gratuït. Supòs. Què millor que donar-li un nou significat en aquestes paraules, treure-li força i fer música pop amb melodies d'allò més aferradisses, amb lletres satíriques i amb un humor negre punyent, com a forma de dolça venjança. Tenim avui a l'estudi de Ràdio Far en Marc Pellicer Benejam. En Marc és llicenciat en Història per la Universitat de les Illes Balears i també ha cursat el màster en Dret Nobiliari i Premial, així com es postgrau en Arxivística i Conservació Preventiva de Llibres, Documents, Obra Gràfica i Obres d'Art. És arxiver de l'Arxiu Diocesà de Menorca des del 2004 i de l'Arxiu Municipal de Ciutadella des del 2005, i també professor d'Història de Menorca a l'Escola d'Adults de Ciutadella i a l'Universitat Oberta per Majors. A més, és membre de l'IME, ha participat en diverses investigacions i publicacions i qualcunes d'elles guardonades a nivell nacional. Marc, és un plaer que siguis amb nosaltres avui. Benvingut.
1: Gràcies.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: A finals de l'any passat, del 2021, vas presentar el llibre Història de la prostitució a Menorca. Durant el 2022 n'has fet diverses presentacions i conferències i, si no vaig errada, ha tingut molt bona rebuda i s'està venent molt bé.
1: Sí, però ara va bé.
0: Marc, com hem comentat abans de la introducció del programa, la prostitució avui dia segueix sent un tema tabú. Quina va ser la teva motivació per engegar una investigació d'aquesta índole a un territori petit i limitat com és Menorca?
1: A veure, jo vaig trobar una vegada a una visita pastoral de l'Església que molta població feia delacions contra les prostitutes per seu mal comportament, una visita pastoral. Jo vaig guardar aquestes informacions pensant, un dia que tingui més informació en trauré un estudi, i amb molt d'anys, xerrant de més de 20, he arribat a trobar prou casos com per poder fer que tomi el llibre. Però el que m'ha dat la puntilla va ser quan fa dos anys fa dos anys el govern espanyol va dir que prohibiria la prostitució. I jo vaig dir, ah, és el moment, i m'hi vaig posar. I bueno, han estat dos anys de feina llargs.
0: I tant, sí, perquè la quantitat de documentació i sí. que presentes en el llibre és impressionant. Com vas afrontar aquesta investigació? De quina documentació i fonts vas disposar?
1: Això me vaig basar en preguntes. Anar recomposant el que era la vida d'una prostituta o des protxonetes que els organitzaven. I vaig començar a cercar tots els arxius, judicis, principalment judicis. I a través de tots els judicis o de les mesures de les autoritats civils per erradicar la prostitució, he pogut recomposar la vida de com podien viure aquestes senyores o aquestes dones i totes les causes i conseqüències de la seva vida. A cada època, segons el seu context. Perquè després has de mirar cada època, després.
0: Clar, clar, la prostitució no és la mateixa la del segle XVII, que la del XVIII, que la del XIX.
1: Res a veure.
0: El llibre té una estructura molt clara, com deies, i cronològica, i els primers documents en els que te bases de quin temps daten i fins a on t'arribes.
1: Sí, a veure, els primers documents que tenim per ara són del 1567, quan la Universitat General de Menorca, o la particular de Ciutadella, després de cessar el turc a conseqüència de la pobresa, decideix construir tres prostíbuls públics per controlar les prostitutes.
0: A Ciutadella.
1: A Ciutadella. A la zona que havien devastat els turcs. Com que
0: o sigui, prostíbuls públics significa que eren prostíbuls permesos? I...
1: Sí, sí, eren dones públiques, hi havia un guarda pagat per la universitat, se'ls feien revisions metges i se vigilava per part de les autoritats. Era una manera de control. Això al segle XVI. Després, el 1623, es va prohibir la prostitució, I les dones públiques passen a ser dones de mala vida, perquè ja no estan controlades per l'autoritat pública. I és com els coneixem, dones que van pel carrer a cercar clientela. I així es manté prohibit, i en el segle XVIII vaig trobar les cartes de les universitats de Menorca de l'any 1736, que arran de l'arribada dels britànics la prostitució s'havia desbocat.
0: Clar, clar, clar. Eren un far d'homes que desembarcaven aquí, no? I que necessitaven distraccions i satisfer després de mesos i mesos embarcats.
1: La seva luxúria. I clar, i cerquen una solució, i la solució quina és? Tancar-les i reconvertir-les a la bona vida.
0: Uau, a convents, no?, per lo que vaig llegir?
1: O... No, en el cas de Ciutadella, per exemple, se'ls tanca a l'hospital. I els altres pobles que participen menys, perquè Ciutadella era el punt més important, llavors. En els altres pobles armen possessions rurals en fora del poble i els tanquen. Però aquí em quedaven preguntes a fer. No sabia jo com vivien les prostitutes. I vaig trobar un judici a l'Arxiu General de Simancas. I és un cas espectacular, és un judici de 10 prostitutes que se'ls acusa de passar informació en els britànics dins el castell de Sant Felip durant el setge espanyol de l'any 1781-82. Cosa quasi impossible.
0: Se les acusa d'alta traïció.
1: Alta traïció. O sigui, 15.000 espanyols assetjant el castell de Sant Felip, resulta que unes prostitutes havien entrat i havien donat informació militar sensible perquè els britànics fessin una sortida del castell i destruïssin trinxeres espanyoles.
0: Això segons el relat dels soldats espanyols.
2: Bé, jo la veritat és que quan el vaig llegir vaig flipar, em va semblar una novel·la de policia, que sí, ara t'ho deia, era com... És emocionant.
1: És un cas espectacular de cinema, sí.
2: No, i és emocionant com l'expliques en el llibre, és que és un llibre molt divertit.
1: La meva finalitat era analitzar prostituta a prostituta per veure uns patrons comuns. Clar, si analitzant totes les prostitutes que van sortint en el llibre, podrem trobar la realitat o què tenen en comú aquestes dones. Clar, a través del judici, els interrogatoris són tan durs que traiem informació molt sensible.
0: Clar.
1: Una vegada sabem per què són prostitutes i com és la seva vida, me quedava una altra pregunta. I les que els indueixen a la prostitució, les alcavotes que surten s'anciana, que diuen Goya, qui són i com es comporten? I, per sort, a la Biblioteca Pública de Mo vaig trobar un judici contra una alcavota d'aquestes, de Margarita Llorenç, de Coll de Vellut. Tenen noms molt peculiars.
0: I molt descriptius, no? Sí. Coll de Vellut, era l'alcavota...
1: Sí, era una anciana... I amb els testimonis també de les al·lotes que ella explotava també podem treure més informació sobre com era aquesta prostitució. I bueno, i així després arribem al segle XIX i trobem un cas molt xulo que és un judici a totes les prostitutes de Mo per ser un mal comportament davant la visita pastoral. El bisbe va visitar Mo i tothom va denunciar les prostitutes i es fa un informe per presentar a l'autoritat civil perquè solucionin el problema. I això està en el context de les guerres napoleòniques, fam, misèria, immigració...
0: Perquè durant l'època anglesa estava permesa la prostitució?
1: No, en teoria... Bueno, a Menorca hi ha tres períodes. Legalitat fins a l'any 1623. Del 1623 fins al 1876 és il·legal. I de 1876 a 1956 és legal.
0: Legal.
1: Excepte del 35, 1935 a 1939. Entens, republicà? Que els republicans consideraven que la prostitució era aberrant.
0: Tornem al segle XVIII, perdona, que t'he tat. Sí, en el cas de la visita episcopal.
1: Sí.
0: Què va passar?
1: A principis des de nou. Bueno, a principis des de nou es fa aquest informe i resulta ser que de totes les prostitutes, alcavots i alcavotes, que molts eren pares... i mares que prostituïen a ses filles. Ves espantós, és un document,
0: brutal.
1: Un document espantós.
0: Sí, sí.
1: També tenim el nom de tots els amistançats. Llavors els clients es deien amistançats. Perquè la prostitució no es pot deslligar d'una certa amistat. Vull dir, no és com avui, que és un tràfic només sexual, que antes també, però antes també es lligava molt a una relació com a íntima. La prostitució també ha evolucionat.
0: Clar.
1: Però hi havia dos casos que sobresortien dels altres, que era el cas de na Tatarrina i na Carretalà. tenen els propis, és na Margalida Hernández i na Maria Anglada. Totes tenen mal nom, ningú...
2: Com ses Arizones.
1: Sí.
0: Exacte.
1: Sí, na Tutorina, na Pegui, na Coll de Vellut, i així no acabaríem mai. Bé, el cas és que aquestes dues dones eren un poc bruixotes, com diguéssim. Ha que heu xerrat molt de bruixes aquests dies.
0: Sí.
1: Val. Concretament, a Carratalà, a part de ser prostituta, llegia ses cartes, feia encanteris, feia avortar ses joves...
0: Les ajudava a avortar,
1: les ajudava,
0: no?
1: Sí, clar. Ella tenia un hort i sembrava artemisa.
0: Mm.
1: I a través d'aquella artemisa feia potingues, els seus, vull dir, no sé com es diu això, i els ajudava a avortar. I a través d'això se la va acusar com a sa dona escandalosa.
0: Vull dir... Lligat un poc amb sa bruixeria, com deies, no?
1: Sí, sí, sí, sí. A més, llegia ses cartes i també es posava en contacte amb els morts.
0: Uau, clar.
1: Que
0: té tots els ingredients.
1: Sí,
2: és un poc, un poc tituba, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: A més, les dones la visitaven perquè es posava en contacte amb el seu marit, fos viu o mort, perquè eren a la guerra. Eren les guerres napoleòniques.
0: D'acord.
1: I hi havia cents i cents de menorquins embarcats en cors, corsaris. És una història un poc així. I bueno, un poc. Sabia tocar guitarra, els vespres feia molta bulla dins una cantina, la cantina del seu amant.
0: Uh-huh.
1: És una cosa... Vull
0: dir... De sa que ella n'era el cabota, no?
1: Sí, ella era el cabota del local d'aquest senyor i tenia
0: Amor,
1: una dotzena
0: era.
1: De... Sí, en el camí del castell, carrer Sant Jacint, i allà, a més, hi tenia una dotzena de catalanes exiliades de guerra que feien servei de prostitució per anar a Carratalà. Vull dir...
0: És impressionant perquè realment, clar, a més els noms m'ho remeten a carrers que podem
1: sí.
0: transitar avui dia, òbviament, no?
1: Sí,
0: i és tan gràfic tot el que descrius.
1: Jo sempre el visit en el carrer,
0: clar.
1: Ja el veus tan solitari i tan buit i llavors es tenia...
0: Ah, sí, quan estàs fent les teves investigacions hi vas, no?
1: Sempre, sempre, sempre. Visit tots els puestos, vull dir, per curiositat. O si queda res.
0: Clar, perquè dels documents que amb els catabases, i com dius, clar, són d'arxius municipals i de sí. judicis, i hi ha carrer, nombre,
1: tot,
0: noms,
1: tot.
0: Cognoms, partides de naixement.
1: De
0: és
1: fet...
0: que jo volia comentar, com deia na Gavi ara, no? Que tot i que el llibre es basa en una sèrie de dades objectives i les referències són superclares i definides, la narrativa que fa servir gaudeix d'un nivell de detall clar, que sembla que estiguis llegint biografies, no? O una novel·la històrica amb les seves trames i subtrames i girs narratius. És que
1: sí.
0: Tens un...
2: Sí, és com fascinant. És com llegir una...
1: Es conta una història.
2: O sigui,
0: exacte.
2: Dins de la cosa dura, perquè estem parlant d'un tema molt fosc, per dir-lo d'alguna manera, no? I terrible per totes aquestes dones que al final van morir.
0: Mm.
2: Però és que és fascinant com l'expliques en el llibre, realment.
1: La meva idea és que si gent pugui entendre com vivien aquestes persones. Fins i tot he analitzat com era la seva salut a través d'informes de l'hospital o cercant la seva mort.
0: Exacte, sí.
1: Vull dir, analitzant tot. Com neixen, com viuen, perquè viuen en un estat de misèria. Generalment, és curiós, quasi totes són orfes, que després s'acaben casant amb gent que també és pobra, qui és qui va a la guerra i es carda que no, els pobres. I clar, morien a la guerra i elles quedaven viudes i una societat on, si no estàs casada, no hi havia una feina pròpiament femenina més enllà de cosir.
2: Exacte.
0: Clar.
1: Quasi sí. totes fan roba a soldats i els regren la roba o fan remendos. Mm. Són gent que vivia misèria, misèria pura. I na Carratalà era un poc sobresortia de les altres.
0: Mm.
1: I aquestes que sobresortien eren un perill públic.
2: Clar.
1: En les dones escandaloses, que li diuen. I l'Iglésia...
2: Tot a la vegada és com que... Sí, igual les feien treballar a les altres, però les protegien un poc, també, no? D'alguna manera, perquè, bueno,
1: sí.
2: Igual eren altres dones que estaven per allà rodant i, mira, almenys estaven totes...
1: A veure, hi havia tipus de prostitutes. Si eres un poc guapa i jove, podies acabar protegida per un oficial... que quasi bé te pagava perquè fossis amb exclusiva per ell. O sigui, el que ells no volien és que tenia a la seva prostituta que hi anés tothom.
3: Clar.
1: Aquestes eren un poc les prostitutes que vivien un poc millor.
3: Clar.
1: I després hi havia les prostitutes que estaven avasades a la tropa, de baix, que diríem que són les que vivien pitjor. Però no heu de concebre la idea de prostíbul, com avui. Eren cases particulars, vull dir, que llogaven els porxos de la casa i vivien allà o mal vivien.
3: Que jo m'agrada molt que has avasat en aquest llibre una mirada, per jo, molt de gènere, no? És a dir, encara que es titulés Història de la prostitució a Menorca, en realitat sembla que la teva voluntat sigui la de definir, intentar entendre i explicar, fins i tot empatitzar amb per què una dona es fa prostituta en cada època.
1: A veure...
3: No?
1: Jo sempre he considerat que el nivell més aberrant de ser ésser humà és el fet de poder pagar i fer el que vols a un altre. Jo partint d'aquest precepte, jo sempre he pensat així. I era un poc... tots els meus llibres tenen un contingut social i aquest per jo és el més social que he fet, perquè he agafat el sector més pobre de la societat. Dones que es veuen abocades a cedir el seu cos per poder sobreviure. Jo, per això... s'ha estat el màxim i estic molt content, vull dir que... Només he trobat un home que es prostitueix. De fet, he localitzat un cas d'homosexualitat. He trobat que van tancar el prostíbul de Ciutadella als anys 30, o sigui, del segle XX. Hi havia dos prostíbuls a Ciutadella, a la plaça de set senyores, que se'ls diu vulgarment, però que de la plaça de la Concòrdia. I allà un prostíbul hi va haver un cas d'homosexualitat i el van clausurar. Però realment...
3: Van clausurar tot el prostíbul per el cas d'homosexualitat.
1: Sí. Això és una excepció. D'un normal, a Menorca, generalment, és prostitució femenina i molt lligada amb els militars. De fet, els pols de la prostitució a Menorca varien segons els moviments militars de cada època. Quan Ciutadella és capital, Ciutadella és centre. Quan venen els britànics comença d'anar molt, després venen els nord-americans i després ja no aturarà fins a la guerra civil i posteriori.
3: I comentaves que arriba el procés d'institucionalització o de tolerància, no? I que va haver una època en què hi havia el servei d'higiene, que les tenia controlades, i la prostitució va ser legal, permesa, i es va allargar fins al franquisme, no? Bueno, amb algun buit per allà...
1: A veure, des de 1876 fins 1956, 75 anys exactes, la prostitució va ser legal. Quin concepte tenien?
3: A tot Espanya, eh?
1: A tot Espanya.
3: És a dir, en Franco no s'hi va ficar allà.
1: No, de fet, la república la va prohibir i l'any 35. Però el 39... No el 39, perdó. Durant la Guerra Civil, a les dues Espanyes, hi havia mitja Espanya que estava prohibit i mitja Espanya que era legal.
3: Uau.
1: Vull dir, és una cosa espectacular. El cas és que, perquè es va legalitzar, molt senzill, es consideraven que era incontrolable i que la majoria de baixes de l'exèrcit eren per malalties venèries. I van pensar... Vale,
3: com ho podem tenir controlat?
1: Controlat la legalització. Però es va convertir com un fenomen social. O sigui, amb el pas dels anys, la prostitució va ser com un costum. Tothom hi anava, tu i dues esteu fi perquè es fagués homo... de fet, després va ser molt mal de fer llevar-la de nou. Perquè era com una part social de la gent. La prostitució era legal.
3: Clar, sí, o sigui, es va com relaxar, no? L'estigmatització aquesta envers la prostitució, relaxar i estava fins i tot...
1: No, perquè tot d'una, els proxonetes van veure el cel obert i l'any 1896 es va haver de... No, perdó, 1912, sí. Es va haver de prohibir retenir les prostitutes. O sigui, eren esclaves sexuals que no sortien mai de casa.
3: Ah, ostres, d'acord.
1: Clar, o sigui, es va legalitzar, però es va legalitzar d'una manera que es permetia ja tot. Després, a poc,
3: van ser més esclaves que mai.
1: Sí, i a poc, van sortir sectors, sobretot feministes, que van començar a passar pena per aquestes dones.
3: Clar.
1: I es va començar a intentar controlar, fins que va arribar a la república, que va dir prou. els aberrants, i ho va prohibir.
3: Clar, però durant un temps, i ho expliques en el teu llibre, clar, fins i tot es tributava, no?, com a prostituta, i pagaven uns impostos, i això era una bona recaptació.
1: És que hi ha un conflicte molt fort entre autoritats per a veure qui controla la prostitució. De fet, esbraven el governador civil de Balears amb els de Menorca contra els alcaldes perquè tothom volia controlar els impostos damunt la prostitució.
3: La gallina de les bobes d'oro.
1: Sí. És més, quan es va prohibir en temps de la república, la república es va trobar en dos problemes. Primera, que la prostitució està totalment assumida per la societat.
3: Clar.
1: I segona, que hi havia un negoci darrere brutal. Fins i tot la mateixa policia hi està implicada.
3: Clar, i això és mal de tagar, sempre és mal de tagar.
1: És que no es va tagar en cap moment.
3: Clar.
1: Vull dir, va esclatar la guerra després.
3: Tu arriba a un punt en què decideixes aturar les teves investigacions perquè ja arribes a uns anys en què te trobes amb conegudes, no?
1: O sigui, l'any 1942 a Ciutadella, un grup d'empresaris de Ciutadella es van posar en contacte amb una prostituta perquè els hi aconseguigués cites amb menors d'edat per abusar sexualment d'elles a canvi de regalos, aprofitant la fam de la postguerra.
3: Wow.
1: Resulta que una d'aquestes fietes jo la conec.
3: Una de les fietes que va ser víctima d'aquesta xarxa.
1: D'aquests abusos sexuals, sí. Una fieta de 12 anys l'any 42. Què va passar? Que jo coneixia els seus fills i xerrava cada dia amb ells i jo, clar, jo vaig estar tentat a dir-los que sabíeu aquesta història. Pues que,
3: és que igual no la saben, clar.
1: Sí que la saben, perquè ma mare la coneixia.
3: Vale.
1: I, de fet, aquesta fieta va acabar seguint prostituta. I és un cas conegut i jo vaig dir, atur. De fet, en el segle XX te fixaràs que ja no pos noms propis, només pos àlies, i ja m'és molt complicat fer biografies de persones sense donar datos. La meva especialitat és donar datos. I ja estaria limitat. I després, a partir del 42-43, ja vaig començar a passar més pena. I el 56, per què m'atur? El 56 és quan Espanya va entrar a la ONU. I la ONU va dir a Espanya, si voleu entrar a la ONU, no hi podeu entrar si vosaltres permeteu que les dones del vostre país es prostitueixin. I és quan va deixar de ser legal. No il·legal, va deixar de ser legal.
3: I aquí seguim, en aquest limbo, no?
1: Sí, amb una paraula un poc estranya, alegal.
3: Alegal.
1: O sigui, aquí no és legal ni il·legal, és alegal. O sigui, aquí no passa res. Aquí som el país actualment que té més prostitució del món, on mou més doblessos, concretament les Illes Balears quasi més que els altres, i fa tres que es va dir que es prohibiria la prostitució. Me'n record que hi va haver un debat molt fort, sobretot entre dos partits, entre el PSOE i Ciutadans.
3: Sí, correcte, perquè Ciutadans volia la legalització,
1: perquè deien que volia molt de doblers.
3: I el PSOE volia l'abolicionisme.
1: Eco. I així estem, encara no... S'ha avançat coses, però no s'ha acabat de fer res definitiu encara.
2: És complicat, no? Perquè ara pensant en tot el que has explicat, que en realitat hem passat aquí a Espanya per períodes diferents, no? De legalització a legal... És molt complicat, no? Perquè dins del feminisme, per exemple, estan aquestes dues bàndols, no? Estan les abolicionistes i les regulacionistes i realment no es posen d'acord.
1: I a nivell de carrer també. Jo quan xerrant amb la gent a través del llibre, molta gent a la prostitució la veu bé. Vull dir, no van a pensar en el que hi ha darrere d'una prostituta.
3: No, veuen com una cosa necessària.
1: Fan un servei. És que hi ha gent que coneix, la gent més anciana ho coneix des de quan ja era jove, quan hi havia la casa del prostíbul. Es diferenciaven perquè tenien dos nombres damunt la casa. Un pintat i un de fusta.
3: Això, sí.
1: De llenya.
3: No es podien publicitar, ho expliques en el teu llibre, no. Però tenien dos nombres i així sabies quina era sa casa.
1: Sa casa
3: de...
1: bona.
3: Sí, sí.
1: és surrealista, perquè aquí estaven dins una societat puritana, per exemple, la franquista era una societat extremadament puritana, però que permetia la prostitució a través de símbols així. És curiós.
3: Sí, sí.
1: Els únics que s'hi van ficar són els republicans. Dins el republicanisme, sí. Ja es va dir, s'ha de prohibir. I es va prohibir.
3: Aquí en pos de sa transició i de que, bueno, de que no hi hagi disputes, no movem fitxa.
1: Sí, no, allà no van fer res.
3: Sí, bueno, a veure si el debat segueix en marxa i...
2: Bueno, sí, es tracta una tal vegada de veure el que veníem xerrant, de trobar punts d'acord entre aquestes dues visions, perquè realment penses, bueno, perquè ho puguem abolir han de passar moltes coses al voltant d'això. Aquestes dones al final estan desprotegides, si no tenen drets de cap tipus, ni si fas abolició ni si fas regulació, és complicat.
1: Sí, de fet, va sortir un estudi l'any passat o l'altre sobre la prostitució a Mo, que ara ha evolucionat, els prostíbuls estan morint a favor dels pisos.
3: Sí.
1: Com a curiositat dir que vaig fer l'estudi sobre la prostitució i cap partit polític s'ha posat en contacte amb jo. Sembla que tot és com una façana electoral. El que no és normal és que un país democràtic, de la Unió Europea, que amb un estat de dret, aquest tema de l'esclavitud encara no s'hagi solucionat.
3: Sí, no aprenem res de la història, no. Marc.
1: Sempre dèiem, l'esclavitud es va abolir l'any 1862. No, perdoni, vull dir, aquí tenim cases on hi ha senyores... sobretot que venen ara de fora, sud-americanes o africanes, que un senyor, que sigui d'on sigui, els explota sexualment.
3: Això és
1: en benefici propi, no per millorar la senyora.
3: Això és esclavatge.
1: Això és esclavitud, a cameu i per tot. Vull dir, no sé, i jo ho vaig així. Per això em vaig aturar el 56. No vull entrar.
3: Ben fet.
1: No vull entrar en problemes.
3: Bueno, història de la prostitució a Menorca. Moltíssimes gràcies, Marc, per compartir aquesta xerrada amb nosaltres. I moltíssimes gràcies per les teves recerques i investigacions històriques. No t'aturis mai, que segueixin.
2: No, per favor.
3: Il·luminant-nos per molt de temps.
2: Escrivint, que és sí, molt guai.
1: A més, vici, agrada escriure.
3: Sí.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies per venir.
1: Merci.

Les espècies que viuen de depredar-ne d'altres tenen els sentits afinats per detectar on hi ha menjar potencial, com ara una presa damnificada. Efectivament, les morenes, com els taurons, senten atracció per les ferides i tindran més predisposició a apropar-se a llocs on la sang es detecti a l'ambient. Una analogia semblant es dona amb els negocis monetaris que feien els humans. Quan hi ha olor de guanys fàcils i ràpids, prest apareixen els taurons econòmics que acostumen a ser molt més perillosos. Els de la mar depreden per viure. Els de terra viuen per depredar. Quan des de les instàncies públiques es fan gestos de desregulació urbanística, quan s'anuncien mesures de simplificació que en realitat són de desprotecció, és com quan els pescadors de vorera tiraven aigua sanguinolenta a la mar. Això atrau els predadors. Si tenim unes piscines que gasten molta d'aigua perquè renoven íntegrament quasi cada dia, però que en el projecte s'havien plantejat com a sistemes per emmagatzemar aigua pluvial i depurada, estem davant d'un doble incompliment. Perquè s'han fet unes instal·lacions per les quals no es tenien llicència, infracció urbanística, i perquè hi ha un consum hídric molt més elevat, infracció ambiental. Si al final les piscines es legalitzen i la sanció inicial queda en quasi res, estem tirant suc sangonós a l'ambient i s'escamparà la sensació de ser un territori bo per enganyar amb finalitat de lucre ràpid. Si s'estructura una legislació que permet legalitzar construccions il·legals i fer-les revalorar multiplicant moltes vegades el seu preu anterior, estem projectant a l'entorn una secreció que empeny més operacions immobiliàries fraudulentes en rústic, disfressades d'altres aparences. Just a la primera claror de l'alba, els pescadors passaven a recollir els estris que havien deixat calats. Hi havia una quietud natural només alterada per qualque colom que removia dins les coves de la costa. En moltes de les llences s'hi havien enganxat morenes de bona mida que serpentejaven enèrgicament quan l'ham les tirava fora del mar i de la vida. També hi queia qualque congre fosc i elegant. Els esquers i el bru vermellós que s'havien posat dins la mar havien servit per l'objectiu marcat. Els pescadors de vorera d'aquells temps pescaven per menjar. Les captures es repartien entre les famílies, que tindrien feina de gestionar un animal altament carregat d'espines interiors. Al segle XXI, les cases ja no són a l'abast dels menorquins. Els amarraments tampoc. Els diners que es mouen van a poques butxaques. Atraure els taurons de terra a una illa com Menorca és un profund error estratègic. Acaben pagant queixalades a la població resident.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversam sobre la ràbia femenina. La ràbia, aquesta emoció que sempre mos ha sigut negada, que no tocava, que les dones quedava lletja i exagerada. I és que tot sovint, veig la mirada masculina, les dones han sigut representades com el màxim exponent de l'abnegació. Aquelles que ho saben resistir tot amb aplom i posen pau en el conflicte dels homes. Però ja tocava poder llegir i veure dins les nostres pantalles dones que perden els papers, que criden, que s'enfaden i ploren desesperadament, sobretot per qüestions sistèmiques que els afecten, en bona part, pel fet de ser dones. D'aquesta idea ha nascut el concepte de Female Rage.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Un far de llibres amb Dolors Boatella.
2: Som Dolors Boatella i ens farem un far de llibres. Us proposo repassar l'actualitat literària, els temes que més ho peten, novetats, autors i activitats que no us podeu perdre. I en aquesta primera píndola voldria compartir la sensació de la temporada, perquè si ja sabem que els clàssics mai passen de moda, aquest estiu n'hi ha hagut un que ha sigut de màxima tendència. Efectivament, us parlo de l'Odissea d'Homer. Està clar que l'estrena de la pel·lícula de Christopher Nolan ha provocat un efecte crida de lectors de tot el món que s'han atracat a les llibreries a cercar una de les moltes edicions del poema èpic d'Homer. I això, paral·lelament a si a la pel·li ens agrada o no, més o manco, ha sigut un motiu de celebració. Penseu que dels anys que duc de llibretera he pogut vendre entre un o zero exemplars de l'Odissea, i entre aquest juliol i l'agost n'he recomanat moltíssimes versions, en forma poètica, narrativa, còmic o àlbum il·lustrat. I de totes, quines em quedo? Doncs totes, perquè cada una dependrà del gust de qui l'ha de llegir. I jo m'he llegit la de la col·lecció de la Casa dels Clàssics Universals de la Bernat Metge, amb pròleg de Roger Aluja, traducció de Pau Sabater i lectura de Dolors Miquel. Una bona opció per qui cerqui l'èpica, la lírica i aprofundir en l'obra, però també una meravellosa tria per lectors que s'hi atraquin sense gaires referències. És una edició pensada per acollir a tots els lectors, tal i com diu la llei de Zeus. I res, que és emocionant com un poema llarg, compost per 24 cants o capítols, que té el seu origen a la tradició oral, que data del 725 abans de Crist i que encara ara, el 2026, en xerrem. Segurament és perquè ens interpel·la a totes i a tots, perquè ens connecta amb els nostres orígens com a civilització mediterrània, perquè ens qüestiona quines són realment les nostres qualitats i els valors que transcendeixen en el temps i perquè l'Odissea té una lectura política també, clar que sí, presenta els fonaments del patriarcat, però a la vegada també els fa trontollar una mica, i tot amb el dubte de saber si va ser real, de si va ser una aventura imaginària o un somni. Per tot això, i moltes coses més, en xerram ara i en seguirem xerrant sempre.

0: L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

0: Bon dia a tothom, benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins el món de la música popular. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i s'escolta comentada de cançons, que cadascuna representa un món, com ja veurem també en el programa d'avui. Amb aquesta música mos atracam en el poble, que és d'on surt realment la música. Retornem en el poble, i do, allò que és del poble. I avui tenim un programa que és un poc especial per això que tractam. Dic especial perquè hem fet incís amb els programes que duim gravats, amb la música d'arrel, aquestes cançons que mos han arribat per diferents vies, sobretot a partir de la transmissió oral, però avui tractam un estil de música, és món de la música marinera i de les habaneres, que té un component un poc diferent d'aquesta música d'arrel. I avui, a més, tenim en nosaltres tot un referent amb aquesta música, que és en Tòfolmus. Bon dia, benvingut, i un honor que m'us vulguis acompanyar avui aquí.
1: Pues molt bon dia, molt content d'estar de venir.
0: Beníssim. Bé, deim això de l'estil perquè la música de les habaneres i la cançó marinera no l'encasellam del tot en això que deim de la música tradicional o popular o música d'arrel o com li vulguem dir, perquè aquesta música en un principi té com a característica principal que no té autor, o vaja, que en desconeixem l'autor perquè s'ha perdut en els annals dels temps mentre s'ha popularitzat, diguem, i la gent l'anada cantant. En canvi, aquesta tradició de les habaneres sí que té, és molt fàcil identificar qui és l'autor d'aquestes cançons. De fet, avui en tenim una mostra més que clara, que és en Tòfol, autor de bona part d'aquest cançoner que m'ho és tan conegut avui en dia. És bé, Tòfol?
1: Sí, això m'acosta es distingir entre la música popular i la música, diguéssim, habanera, la música de taverna i tal, perquè jo tinc un concepte que potser que no sigui correcte, que és que la música popular ve de poble i que és quan ja hi ha hagut una transmissió oral i una constància en l'audició de anys. Per exemple, podem dir la novia del gendar, podem dir, per exemple, cap esmortar, que nosaltres no tenim ranxo ni cavall per galopar. Aquesta és una cançó que ja és popular. I, en canvi, per exemple, cap a romandre, que és una cançó que té una quarantena bons d'anys, pues aquesta cançó la podien classificar dins d'aquesta cançó melòdica, moderna, marinera i tal, i en canvi, ja quan jo la sent cantar per tant de grups i tanta gent que fins i tot ignoren que la lletra sigui meva, jo ja tinc aquella satisfacció que me van dir una vegada és que quan una cançó passa a ser popular és la màxima glòria, entre cometes, que pot tenir un autor sense que sàpiguen de qui és la música.
0: Estic molt d'acord amb aquesta apreciació. De fet, és probable que mos trobem un poc amb un gènere, un estil de música que està un poc en la frontera entre la música d'autor i la música popular.
1: Clar, ja ho dius tu, la música d'autor és un que se coneix l'autor, i la música popular, pues, ara una cançó sobre Rosaret de Roses Blanques, una preciosa cançó, pues aquesta jo no sé ni de qui està feta ni que deixa d'estar feta.
0: Aquí va ficar molta mà en Deseado Mercadal, en aquest moment. Tot i que et cerca el motiu aquest de Rosaret de Roses Blanques i si la mà tornarà a tinta, el trobam a moltes altres lletres que de Eivissa, de Mallorca, de Catalunya. En canvi, així com la coneixem avui en dia, amb aquesta música que tothom canta, té molt de Deseado Mercadal. I és un poc es queda aquestes cançons, no? Que sí que si rasques tenen autoria, però han passat a formar part de l'imaginari col·lectiu de la gent. I jo crec que en el teu cas, això passa molt, començaríem a repassar quines cançons són d'en Tòfolmus, que el tenim aquí de viva veu i que avui és amb nosaltres a Ràdio Far, tenim el gust que sigui aquí. Doncs totes aquestes cançons són d'ell, no? I començaríem a repassar i els coneixem, no? I Escolta el vent, i Vell mariner, i Pregària marinera, i etcètera, i tantíssimes altres que coneixem i que reconeixem, no? De fet, ets autor d'una de les més, l'he dit fa una estona, més reconeixem reconegudes, que a més, si no vaig errat, la teva primera cançó, que és Escolta el vent.
1: Escolta el vent, sí, Escolta el vent. Jo me'n record que... Jo, en aquella època jo havia anat per la casa de Menorca, de fet, festejava la filla del conserge, allà, així que un poc descansi, i que mos van casar i tal, i van ser la mare dels meus tres fills, i allà vaig conèixer en Gomesindo Riera, un magnífic poeta que jo me sembla que no se li fet tots els honors que se mereix la seva obra, i és el que havia fet el primer festival de l'O. Mm-hmm. i del segon també havia fet la lletra amb el monasteri, i va arribar, jo vaig conèixer a casa Menorca un dia i me diu jo no vull presentar-me més, com que jo havia fet que algunes cançonetes que cantaven allà amb en Didac Monjo Júnior. Uh-huh. I va dir, diu, tu que fas lletres de cançons podies fer, o presentar-li, i jo li vaig enviar, me'l va presentar i va dir, bueno, mándame una canció, mándame una letra, i jo li vaig enviar la lletra d'Escoltes Vent. Uh-huh. Aquesta lletra estava dins una carta que jo en aquell temps, quan havia tornat a Menorca, festejava des de Barcelona, i jo dins, a vegades li havia cançonet lletres, i li vaig enviar aquesta, i me diu, sí, me gusta, diu, i ja sabem tot el que em va dir, diu, falta l'estribillo, i jo no sabia el que era l'estribillo.
0: Què és un estribillo?
1: El que estribillo, i un dia anant en ses barques dins el port, un dia que feia vent, i jo pensava, que li puc dir més en així que jo no li hagi dit en aquesta cançó? I vaig dir, sí, li puc dir mira el cel i escolta el vent, que en aquell moment, des de Menorca t'arriba, te dirà que tu ets la vida i el meu cos s'aliment.
0: Perquè en aquest cas, qui era Menorca i qui era fora?
1: Jo era Menorca i ella era fora. Barcelona.
0: Per tant, des de Menorca t'arriba aquest record.
1: Exacte.
0: Observem com aquesta anècdota, diguem-ne anècdota real, no? Arriba a l'Airetse, com a gran frase de l'imaginari col·lectiu de tot Menorca, mira el cel i escolta el vent, no? Anem a escoltar la cançó i després en farem un comentari, perquè és una versió molt especial que hem recollit per aquí, perquè tu ja has anomenat el Festival de l'Aior, i tindrem ocasió de xerrar-ne, perquè segurament és una fita que té bastant a veure amb l'evolució posterior d'aquest gènere.

0: Molt bé, preciosa cançó, eh? Sí. Gran inspiració.
1: Si no ho fos, no hauria durat tant d'anys.
0: Aquesta cançó que hem escoltat, bé, que encara estem escoltant de fons, en realitat és una versió que es va gravar en directe, es poden sentir, de fet, de fons els aplaudiments del públic, en el Teatre Principal l'any 2010. És en Lluís Cintes, el solista principal, acompanyat del trio Arrels de Menorca, i veiem també alguna col·laboració, per exemple, aquí hi ha en aquesta cançó en concret un contrabaix que el sona amb Ben Mercadal, però aquesta cançó està versionada per mil grups, eh? I de fet feien referència fa una estona en el Festival de l'Aior, que és allà on va sonar per primera vegada, perquè el Festival de l'Aior d'alguna manera té un paper bastant important en sa represa un poc d'aquest estil, no? De sa cançó marinera, sa música venera, perquè hi ha un vincle entre aquesta cançó d'autor, que era, diguem, el certamen, amb el procés de popularització de totes aquestes cançons, eh? Per tant, m'ho recorda molt aquesta música lírica, sa cançó lírica típica dels anys 50, 60, i com a poc a poc van derivant amb el vincle aquest amb la cançó marinera.
1: Sí, mira, aquesta és la música de Ortega Monasterio. Resulta que Monasterio, pues, és la persona de vegades més popular al món de sa manera, però el que ha fet ell molt bé eren balades, balades, i aquesta és una versió estupenda que se va fer. És una cançó que si ara l'any que ve farà 60 anys,
0: 60 aniversari,
1: 60 d'anys. I el més important d'aquí, el que dèiem al començament, és la transmissió oral que hi ha hagut amb aquesta i amb altres cançons que els canten durant molts anys, per exemple en Escau, i que molta gent l'ha presa, no perquè no hagi escoltat la música del disc, sinó que és com a fer
0: perquè la sentida en els bars, la sentida en les trobades, i allò de és una cançó d'Ortega Monasterio i sí. Tòfol Mus, quasi podien, molta gent no ho coneix.
1: Podien dir que jo, al cap dels anys, amb la bona relació que tenia amb les persones que feien la selecció de jurat d'aquest festival, Amics de Laurencs, me van dir, diu, van dubtar molt en que aquesta cançó la matessin, perquè era la primera que van admetre en català.
0: I
1: va ser...
0: Dins del festival, eh?
1: Sí.
0: O sigui, majoritàriament eren cançons en castellà i aquesta va ser la primera, primera en català. I va tenir la fortuna que va tenir.
1: Sí, perquè primer la va registrar Marcos i en... Primer en Manel, en Marcos i en Todo, després, més endavant, ja de tots, la gent que ja l'ha cantada, en Joana Pol, en Joan Pons,
0: els Arrels de Menorca, els Sis de Poner,
1: la Gassa i tot això.
0: Sí, gran quantitat de grups. Clar, s'impulsa aquesta cançó marinera ve donat per l'eclosió de molts de grups de l'època, no? I clar, se fa que el procés sigui un poc aquest. Els grups canten les cançons que tenen aquesta tradició que ja ve de la música lleugera i la popularitzen, no? I és un poc el que passa amb un dels grans grups, perquè si hem de xerrar de grups, no és el primer, però sí que segurament és el que té més transcendència, que és el que passa amb els Parranderos.
1: Sí, jo, que, a més, aquesta cançó, jo no tot sol és la repercussió que ha tingut, sinó que és la primera que vaig fer amb en Monasterio, i que si jo, sense aquesta cançó, jo tal vegada possiblement no m'hagués animat i tindria centenar de cançons que tinc escrites entre direm música enregistrada directament i actuacions. Va marcar en Monasterio aquesta transició que podíem dir de la música folclòrica i popular, que era molt reduïda, que se cantava, a obrir un ventall de cançó més balada, més melòdica, més moderna.
0: Molt bé. Jo m'agradaria fer-me ressò d'un article molt interessant. De fet, em vull fer ressò d'una revista que es diu Papers, que edita l'IME, l'Institut Menorquí d'Estudis, i dins el qual hi ha un article molt valuós que xerra precisament sobre les havaneres i aquest estil de música. I això que estem xerrant en aquest article, ben explicat, molt millor que nosaltres, marca com a tres grans elements que conflueixen, no? I a Menorca eclosiona tot aquest estil de música gràcies a, per una banda, el que representa Ortega Monasterio, per una altra banda, la tradició que existia a Menorca, que existia més que segurament altres bandes, i això fa que la manera, aquest estil de música, prengui tanta importància a l'Empordà i a Menorca. Per què aquest lligam, no? I no a Mallorca i no a altres zones de la costa catalana? Per què només a l'Empordà i a Menorca? I és perquè Menorca existia des de molts anys enrere, estem xerrant des del segle XIX enrere ençà, de la tradició d'escant líric a través de les corals. No és casual que tinguem un carrer Josep Anselm Clavé, Amor, per exemple, els cors derivats de Clavé, que són cors obrers que es feien a les fàbriques, aquesta tradició que existia a Menorca d'escant líric fa que pugui arrelar això més, i la eclosió que representa Ortega Monasterio en s'obertura cap a aquest estil de música i el tercer peu que explica aquest article és precisament l'existència d'un altre gran lletrista, que és en Tòfolmus, que el tenim aquí.
1: Gràcies. Però m'agrada molt això que deies ara, perquè hi ha la relació en Catalunya i Menorca, perquè hi ha una cançó, per exemple, Un senyor de Montunruc, que hi ha cançons que ens pensam que són purament nostres de sempre i que potser han vingut. El que passa és que després, el que deia, en la transmissió oral se pot haver fet més popular a un lloc que no a un altre, però el naixement de la cançó pot ser a un lloc diferent on s'hagi fet popular.
0: Jo crec que això és una cosa que passa amb una cançó, i crec que tu m'ho corroboraràs si és així, amb una de les cançons més reconegudes quan xerrant de música menorquina i música marinera, que és la balada d'en Lucas, pretesa com a cançó menorquina d'arrel, i resulta que és d'Ortega Monasterio, però està feta quan Ortega ja no vivia a Menorca.
1: Exactament, exactament. En Ortega Monasterio va conèixer a una persona que li va explicar la seva història, i efectivament la història que va contar és d'una persona que era un pescador i que tenia i que se va enamorar d'una gent del nord, i se'n va anar i després va tornar, el que dèiem popularment, en seqüentes les cames.
0: I el pescador no era de Menorca.
1: No és de Menorca. Jo una vegada vaig conèixer a l'escau una persona que se va trecar i m'ha dit, jo som els que el vaig inspirar la cançó en Ortega Monasterio. I era de bé, i jo no m'ho vaig acabar de creure. I li vaig dir, un dia xerrant amb el Monasterio, li vaig dir, i tu coneciste per xerrar en castellà amb ell, tu coneciste a Lucas? Sí. Diu, però no se llamava Lucas. Diu, per què posiste la palabra Lucas? Diu, perquè en aquella època se va posar allò que dius Lucas, hasta luego Lucas, i li va posar la balada d'en Lucas.
0: Si us sembla, anem a escoltar la balada d'en Lucas. Demà, també ho insinuaven, d'un dels grans grups que eclosionen dins el panorama, que són els Parranderos.

0: que bé que cantaven les parranderes.
1: Jo ara estava pensant el mateix. Els escoltava i deia...
0: És la primera veu de Hilario.
1: És absolutament autèntica.
0: El que jo penso que la cançó aquesta, una de les certificacions que és una cançó escrita fora de Menorca i fa molt d'anys, perquè si en Monasterio l'escrigués ara, l'any 2015, a Menorca, començaria la lletra d'una altra manera. No diria jo tenia una caseta vora el mar, sinó que diria jo vaig vendre una caseta fora del mar.
1: Molt bé. Sí, senyor. I això que diu, jo tenia una caseta fora del mar, no diu de vora la mà.
0: Sí,
1: no?
0: Sí,
1: sí. Es dona que... compte que sí, efectivament està feta fora de Menorca. No?
0: Sí,
1: però apropiada per el poble com si fos la cançó més menorquina del món. I això ho trob també un procés fantàstic, no?
0: Això que dius és una cosa que a vegades és la mà i la mà a l'essència que volia femení l'empre segons es compta bé el nombre de síl·labes d'una cançó.
1: Bueno, això també passa.
0: Vora el mar és tota una síl·laba, vora
1: la mà és una síl·laba més. I això compta molt a l'hora de fer les cançons. Perquè sé que en Tòfol és molt prim mirat, jo també tinc bastantes manies amb això, en que les síl·labes tòniques vagin dintre de les notes fortes del compàs. Perquè si no després m'ho trobam segons quins disbarats.
0: Jo tenia una caseta vora la mà.
1: I ja no queda bé. Molt bé.

0: Ciudad de Mahón.
1: També, clar, després hi havia aquestes com Ciudad de Mahón i tantes
0: altres. I Margarita, que lindes un mar.
1: Exacte, eren, aquestes eren cançons en castellà, però en temàtica menorquina, que sí. Era un poc espont, eh? I després, definitivament, la temàtica menorquina, cançons pròpies, lletres en tof, o d'una d'Ortega Monasterio, i cantades en català, quan van arribar molt en fort fins l'any 96 o 7, crec que van actuar, vull dir que van estar molts anys a la palestra, a més, però és una trentena d'anys actuant, amb alguns canvis de components, però el nucli principalment és mateix.
0: Sí, sí. I molt sol·licitat, i molt popular.
1: No només a Menorca, van actuar a Calella, en sí, aquest
0: i per
1: festival.
0: Televisió, per televisió, cap als anys 60 i pico, van participar per a un concurs de televisió, després també van anar junts a un programa d'en Joaquim Maria Puyol, que vostè pregunta, també van gravar, va ser una gravació molt polida.
1: Molt bé. Un grup que va quedar un poc eclipsat per, segurament per l'eclosió dels parranderos, però que aquí l'hem volgut recuperar perquè tenim molta vàlua, també és més o manco de la mateixa època, van començar molt prest a gravar. Era un duet que es deia Marcos y Tolo, que també feien algunes cançons en castellà, aquesta música melòdica, però que prest es van diguem, abocar cap a aquesta música marinera, menorquina i habanera. I escoltarem ara una cançó de Marcos y Tolo, aquesta precisament també és d'en Tòfol Mus. És una cançó que en Tòfol Mus explicarà un poc història. La cançó es diu Ets com una altra Menorca. I què passa amb aquesta cançó, Tòfol?
0: Amb aquesta cançó resulta que cap a l'any 67, 68, així, em va telefonar en Rafael Timoner, que va ser Bala de Mont, Pau Descansi, i era gerent de Catissa, i Catissa volia treure un disc, i em va dir, diu... Que volien que fos una... que anava a rebuf de set si t'escoltes vent i va dir que facis una cançó. I jo li vaig fer una i li vaig enviar la lletra de... la vida d'un barguiner, l'avi meu va morir trist, a pesar que...
1: La va considerar massa trista.
0: És a dir, perquè saps per una felicitació de Catissa per Nadal. I jo vaig dir, doncs jo en faré una altra. I vaig fer aquesta de Ets com una altra a Menorca, i en Desea de Mercadal va posar una música fantàstica i la lletra va encaixar, no van haver de repassar res,
1: la va
0: el primer que la va gravar va ser en Daniel Clavero, que havia estat qui tenia la tanca de Sant Lluís. I bueno, pues després va agradar molt i el primer any estava damunt un disc de cartó d'aquests i el segon any ja van posar un disc de vinil i
1: de que curiós que una fàbrica es dediqui a fer discos és bastant impensable avui en dia.
0: És que en Timoner tenia molt bones idees.
1: S'ha de dir que aquí es podria fer un petit parèntesi, que és que quin impacte tenen les fàbriques, el moviment fabril en sa creació de música, i abans en xerraven, no? Dels cors claver, allò que feia era agafar els obrers perquè poguessin cantar. Per tant, l'impacte de la música amb el procés de les fàbriques té la seva relació.
0: Allò que diu de sabaters de banqueta que cantaven.
1: Exactament, tot això hi va molt lligat. Escoltem, per tant, Ets com una altra Menorca, lletra d'en Tòfol Mus i música de...
0: José Luis Ortega. No, perdona, d'en Deseado Mercadal.
1: Deseado Mercadal. Ets com una altra Menorca de Marcos y Tolo.

0: Bueno, i la cançó segueix, i nosaltres xerrarem per damunt. Va interessant, també aquest, sí, aquest testimoni.
1: Està molt ben
0: interpretada.
1: Molt ben interpretada. Mm.
0: De fet, avui hem triat un registre de cançons que no estan, diguem, digitalitzades, sinó que conserven el so analògic de les gravacions de discos i cassets. En aquella època, època dels cassets, que els cassets començaven a discos també, les dues coses. Hi ha un element que m'agradaria fer observar, que ens estem movent molt amb com ho diríem, amb un àmbit més llevantí de Menorca. Hem xerrat del Festival de l'O, hem xerrat dels parranderos, que eren bàsicament del castell, ubicats a Cales Fonts, amb el Mont Pescador. Marcos i Tolo eren de Mo. Segurament no és casualitat, en Tòfol Mus és fill d'Esport de Mo, la costa d'en Reinés és el mateix Reinés que el segon llinatge d'en Tòfol Mus, Reinés, la costa que puja, diguem, des de sa casa Reinés, que també és de sa família d'en Tòfol, cap a Dalmó, davant sa sirena, per qui sa sirena aquella de Mo, davant hi ha una costa que es diu costa d'en Reinés, i Ortega Monasterio va venir a recalar precisament a Mo, perquè recordem que Ortega Monasterio era militar, i gràcies a aquesta coincidència ens trobam que es va forjar tot això, i tot això passava a la part de Llevant. Clar, això passa que els primers grups i les primeres manifestacions es moguin sobretot més a la banda de Mo, es castell, i poc a poc l'O ja, bueno, tenim en Arcadi que era darrere el Festival de la Llor i tot això. Però bé, això no vol dir que Ciutadella també en aquella part no s'anés fent ressò. De fet, el grup CPEP en els seus inicis té algun, no totes les cançons, però algun track, com per exemple Xerren d'Esmortar, ja Esmortar gravat en el disc de CPEP. Per tant, el ressò aquest hi és. I bueno, volíem un remarcar-ho perquè és un poc els orígens, però al final acaba resplendint a tot Menorca.
1: Sí, és, són persones que i grups que van persistir dins una època que no hi havia tota la difusió, ara facilitar que la gent toca discos, i sense tenir toca discos s'escolta la música perfectament, i aquella època pues estava limitada, i és d'agrair a tots aquests que van començar de Xapeps, i persones que se n'han anat com a Marcos Intolo, però per exemple en Ferro encara segueix participant encantades. I
0: Bep Ferro, recordem que el famós fenomen dels frufrus a Ciutadella estava encapçalat per Bep Ferro, i així com altres iniciatives musicals que van encapçalar. Bueno, Bep Ferro estava dins de Pep, i després va continuar amb altres grups, i aquí tenim Xalandrí, Serrodes de Desvents, aquests grups, i segurament el grup que més eclosió va tenir Ciutadella amb aquest estil de música arriba ja en els anys 90, perquè aquest és sobretot Sis de Ponent.
1: Fantàstics.
0: Sis de Ponent, jo crec que és un grup que se'ls ha de retre també un homenatge per la gran feina que van fer. Hem de destacar la feina musical que hi ha darrere amb en Pere Guimbau. Pere Guimbau és un guitarrista excel·lent, que ha treballat molt en jazz, també és professor de SESMUC a Barcelona, i aquest bagatge musical el va transmetre, diguem, a la creació de la música amb el Sis de Ponent, que comptava amb unes veus espectaculars.
1: Espectaculars encara ho són.
0: Sí.
1: I a més aquella cosa que dius, bueno, és que té persones individuals que han cantat, o com la Joana Pons, han cantat un o tal, però allò són sis, i tots sis
0: a la perfecció.
1: Sí. Jo me'n recordo la darrera vegada que els vaig escoltar, i els hi vaig anar i els hi vaig dir, i quan cantau tanc els ulls i sent les sis veus diferenciades.
0: Sents el baix aquell d'en Ricardo, que és absolutament inconfusible, el tenor allà dalt, tots els contrals, els barítons, en Gavi, que tu sabeu, principal de tenor, està molt bé. Escoltem una cançó de Sis de Ponent. Ells també van gravar els grans hits, eh? Van gravar La balada d'en Lucas, van gravar Escolta el vent, van gravar Na nena, És com un altre Menorca.
1: I versions que van fer de cançons espirituals.
0: Exacte.
1: I van fer ses,
0: sí. I fan aquella cançó de Macarella, que està ambientada en unes gospels, la cançó de Sant Joan, que en el fons és una cançó country, de Kenny Rogers. Molt bé. I amb el Gorrecuí aquí s'escolta d'una cançó que també us permet vincular aquesta música melodiosa, vanera, marinera, amb la música popular i amb la llegenda popular, i és el cas de Ciutat de Parella. Escoltem-la.

0: fantàstiques, aquestes veus.
1: Sí, aquestes veus fantàstiques. A més, ara estava pensant en la versatilitat d'en Deseado Mercadal, per exemple, que va agafar Un amor a Menorca, que va guanyar la música del primer festival, però després també va haver cançons, diguéssim, recuint tradicions populars com Camí de Cavalls, com aquesta Ciutat de Parella, i que bueno, o Festes de Gràcia, que també...
0: Diguem que té tots els registres.
1: Té tots els registres.
0: Ah, de músiques més melodioses, a músiques més d'infants, aquella de Jo tenia un pardalet, també és en Deseado Mercadal, sembla que és una cançó antiga i no també és d'ell. I sí, és cert, i bueno, poc aquesta cançó representa aquesta feina, aquesta feinada que va fer en Deseado Mercadal en recollir melodies i també aportar, diguem, la seva feina d'harmonització i de creació de melodies noves.
1: És el que deien de la cançó popular. Aquestes, per la temàtica i pels anys que estan fetes, podien dir, això és una cançó popular.
0: Sí, perfectament, perquè ja m'ho he acostat, però ho tenim apuntat, però m'ho he acostat a Cebre, que això era de Deseado Mercadal. Segurament és dels autors que tenim aquí a Menorca que més representa aquesta visió d'autor que fica en mà moltes cançons, popularitzant melodies
1: i sarsueles,
0: i que deixant de Cebre que són d'ell. Arribam ja al tram final d'aquest programa i ho fem recordant un grup que crec que no existeix ja, que és el Trio Arrels de Menorca. Ho van deixar relativament fa poquet, però ells fins fa dos dies, que diguem, actuaven, i ells quan van néixer l'any 2002, 2003 aproximadament, o 5, ara no m'ho fagueu dir perquè no me'n recordo exactament, en certa manera reivindicaven un poc de continuadors de la feina dels parranderos. Els coneixien personalment, són del castell també, com ho eren els parranderos, molt vinculats a Cales Fonts, en el món mariner del castell, i a més el format de trio, com són ells, en guitarres i veus, també els permetia fer aquest joc, i per això volem acabar aquest programa interpretant una cançó que va fer Arrels de Menorca.
1: Sí, així és com tu podies dir que, i dius que els Arrels són hereus, diguéssim, dels parranderos. Sortosament hi ha un grup que jo li auguro molt de futur, que és els Entonats, que hi ha en Cacho, que havia cantat amb els Arrels, amb Pau Serra i en Gavino, i encara no han registrat cap disc, però que tenen unes...
0: Segurament estaran en camí, perquè fan
1: camí.
0: I són del castell també, cada Sant Jaume sonen.
1: I tenen tot un programa d'activitats d'aquest estiu que jo recomano, perquè canta molt bé i tenen un guitarrista fabulós.
0: Molt bé. I una cançó que escoltarem és Pregària Marinera, que en Tòfol també us explicarà una anècdota curiosa d'aquesta cançó.
1: Sí,
0: que també és lletra d'en Tòfol.
1: Sí, cap allà l'any 87, quan va venir al monasteri amb els parranderos, perquè havien d'enregistrar la tornada parrandera i estaven enllestint totes les cançons, amb el mestre Ortega del monasteri va dir, ara us vull a tocar la manera más antigua que yo conozco, que tiene 100 años, que es del maestro Tárrega, y que se llama, la música se llama tango, y es posa allá, ting, ton, ting, en la guitarra, ting, y yo sustosament ho vaig enregistrar. I li vaig dir, nadie li ha posat música, lletra d'aquesta música, diu, no. Dic, vale, jo no vaig dir res més, però és que d'una setmana ja li havia enviat la lletra de Pregària Marinera, prega mariner, si veus la barca sense patró, però no ploris si per flaçada no vull sa terra, sinó mar brava, es cots escampi per mil onades fins a l'infinit del temps. I clar, i ell va tenir la generositat de treure una cançó que estava seleccionada, i va posar aquesta.
0: Seleccionada per anar al disc.
1: Per anar al disc.
0: I en el seu lloc hi va anar aquesta.
1: Desparrandero, sí.
0: Perquè és cert que cada cançó té una història darrere. Totes, segurament totes. Alguna anècdota real que inspira la cançó.
1: Sí, és quan ja n'has fetes tantes de cançons, el que me fan falta són els motius. Clar. Que siguin de feta. I hi ha una cançó que sembla mentida, que quan estaven preparant per a un disc de Xarrels, que és la barca de suro. Uh-huh. I aquesta barca de suro jo la vaig pensar caminant per la Gran Via de Barcelona i vaig dir, cercaven temes de cançons i tal, i vaig dir, però tu quan eres el de fer les barques de suro aquesta, uh-huh, petita barca prevalenta, i a més tenia una bodega on hi guardava les il·lusions, o sigui que a vegades te surts
0: d'aquella anècdota apareix,
1: però generalment és quan
0: tema de cançó,
1: és quan in situ, perquè ja es deixaran amb una persona o una cosa, per un fet que ha passat, pues que és quan t'avés tot el muntatge de la cançó.
0: Anem a escoltar Pregària Marinera, del Trio Reals de Menorca.

0: è stato un testamento vitale.
1: Sì. Sì. La meva barca sigui sa tomba i espalli antena faran de creu. És un desig de morir enmig de la mà.
0: Sí, senyor.
1: Per això es diu pregària marinera. Preguem tots.
0: Que escots us campi per mil onades, fins d'infinites.
1: Ni enterraments, ni res. A la mà.
0: A la mà.
1: Molt bé, bella cançó per acabar aquest programa. Vull agrair, Tòfol, que avui mos hagi acompanyat en aquest programa. Has donat tot una experiència de vida.
0: Jo a vosaltres que m'heu donat l'oportunitat.
1: Molt bé. I res, gràcies a l'equip del programa, en en Cristian, en en Xec, en a Marina, avui en a Júlia, que la tenim darrere els micros. I recordeu que mos trobareu a Radio Far comentant les nostres impressions sobre la música menorquina i d'arrel, juntament amb altres programes de gran valor. I fins aquí a Relats, espereu que us hàgiu sentit a gust. Fins la setmana que ve.

0: Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una altra vegada més aquí a Arizones.
1: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és la Magda Tibonet.
0: I ella és la Gaby Miciolevicios. I avui us hem vingut a xerrar de dones fotoperiodistes. Per això tindrem una convidada de luxe que ens fa molta, moltíssima il·lusió que s'hagi atracat a Radio Far.
1: Pues sí. Ella és la Gemma Andreu i és la dona que és a tot arreu, com a tu. És la dona que lo fotografia tot en Espanya. Bueno, en Menorca. Càmera en mà, la veus per tot, tant te cobreix un event esportiu com una xerrada a l'Ateneu, com un accident, com un concert, una entrevista personal o un Sant Joan.
0: A la Gemma la reconeixereu per la seva bonomia, la seva humilitat, tant professional com personal, el seu saber fer i un somriure discret però sincer.
2: Gaby Miciolevicios i Magda Tibonet presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
3: Biblioteca Freak, capítol 76, en el qual guaitam a una distòpia que podria ser demà mateix. Un futur espantosament recognoscible, que fuig des lament, descrit de la protesta, per centrar-se en la contemplació i en la reflexió, en la poesia inevitable de la desaparició. Una novel·la sense cap casta de dubte, diferent. Me'n record en aquest capítol de La policia de la memòria, de Yoko Ogawa.

aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que, engalanades d'eritges i romaguers, romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferram fort al bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? A Ciutadella, Foc i Fum és tota una institució. Uns dies abans de Sant Joan, per força l'has d'anar a veure. Jo record haver-hi anat en l'escola, però sobretot record haver vist un parell d'anys la versió reduïda i gratuïta que es fa sempre davant l'hospital. A la meva àvia li encantava Foc i Fum. Tenia CDs de diferents edicions gravades, se sabia fil per ran dels diàlegs i totes les cançons. Siguis o no de Ciutadella, Foc i Fum és una herència cultural innegablement important pel poble menorquí. Aquesta sarsuela va ser escrita el 1885 per Joan Benejam i des d'ençà, les variacions que se li han fet en el text han sigut mínimes. Jo sempre ho considero una finestra però em mirar enrere i sentir com ratllaven els nostres avantpassats. Podeu imaginar la il·lusió que me va fer poder llegir-la sencera per primera vegada. L'hagueu vista o no, vos recomano ferventment el volum editat per l'Institut Menorquí d'Estudis a càrrec del mestre López Casasnovas. Hi trobareu anotacions lingüístiques molt interessants, etimologies i explicacions de les frases fetes que hi apareixen. Ah, i també la teniu gravada a YouTube. Què més voleu?
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Acabam d'escoltar una cançó de Delen, del seu primer disc.
1: Hola, Radio
0: Fares.
1: Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.
1: Seguidament, una cançó d'Organic del disc Arrelats, gravat el 2020.

l'època dels primers talaiòtics, amb molta cura examinant les restes humanes que hi han trobat. Aquí hi ha diverses classes d'ossos, cranis i mandíbules. Les restes es fotografien amb un sistema de tres dimensions que permetrà conèixer més detalls de la vida i la mort d'aquests avantpassats.

Sobre la mà qui allunya de l'Àfrica abraçada les catalanes costes, mirant vers el llevant, Menorca, com balena monstruosa, encadenada, o com vaixell de pedra, se mostra al navegant.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cor

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps,

I el dia que te'n vagis, amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré, sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes...

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Bon dia i alegria. Comencem un nou capítol d'Escap de Fibló, el programa de més renou que tenim en aquesta illa de Menorca. Sense més cosetes a dir, que comenci Escap de Fibló!

0: Bueno, bon dia i alegria. Avui tenim un altre capítol de molta, molta qualitat en el Cap de Fibló. I avui he vingut en el local d'assaig d'un grup que es diu els Boogie Destroyers. Bona gent que m'han rebut aquí en aquest local. I, bueno, que m'ho expliquin un poc qui sou, què feis i per què ho feis. I, bueno, moltes coses a contar. Val? Primer tot us presentaré el guitarrista i cantant de Nasir.
1: Hola, buenas tardes.
0: Després tenim en Nacho, bateria.
2: Hola, buenas tardes.
0: I finalment tenim en Chico, en el baix.
3: Buenas tardes, fieras.

0: to heaven.
1: Barrancalle.
2: Dime, dímete.
3: El as de espadas, en modo urgente.
4: Val, bueno, molt bé. Bueno, però crec que és un resum molt bo, no? Sí, per acabar aquesta entrevista, de que, bueno, pues és guai,
3: sí,
4: molt bé.
3: Le gusta cada uno, el santo, sí.
4: Sí, sí, però bueno, entre tots també feis, val. Molt bé, doncs, pues fins aquí aquesta entrevista, en Escat de Fimbló. Moltes gràcies, eh? Moltes gràcies a vosaltres i mos anem veient per aquí, per Music Box, val.
3: I a la ràdio Fars, sobretot, i en el programa que fas per aquesta entrevista.
1: Tendremos que pasar, cuando grabemos algo, te tenemos que pasar para que te lo escuches en el coche
4: y claro.
1: Para que te cause pesadillas.
4: Nacharán. Venga, muchas gracias.
1: También me pasaste el disco que tengo ahí
4: hombre.
1: En el coche.
4: Gracias. Venga, gracias. ¿Eh? Venga, salud.
5: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
6: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari. Del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes d'abril, s'enclova, esclata.
2: Cada cosa en el seu temps. Amb el biòleg i divulgador, Sam Pons.
1: S'enclova és una planta molt coneguda a Menorca. Durant la primavera, encén el camp de silla d'un intens color magenta.
3: M'agrada s'espigolar i anar replegant espigues.
1: És originària de la conca mediterrània occidental. Es va introduir a Menorca com a planta farratgera ara fa un parell de segles.

0: pertany a la família de les lleguminoses, un tipus de plantes que les seves rels tenen uns petits bonys amb uns bacteris que viuen en el que es diu una simbiosi.
1: M'agrada s'espila i anar replegant espines.
0: La simbiosi és una relació entre dos organismes que fa que un depengui de l'altre. Aquests bacteris són capaços de fixar, és a dir, agafar, el nitrogen de l'aire, que després és aprofitat per la mateixa planta.

Per aquest motiu, Sant Clova no ha de mastegar adobs i, a més, fertilitzar la terra. És per això que antigament era un farratge molt preuat i que, a més, agradava molt en el bestiar.

amb la introducció de nous tipus de farratges, Sant Cloa va caure en desús. Però actualment es torna a fomentar la seva sembra pel fet de ser un cultiu molt ecològic i que no necessita tractaments. M'agrada s'espiula i anar replegant espigues. Sant Cloa atrau una gran quantitat d'insectes pol·linitzadors. Diuen que la mel d'en Cloa és de molt bona qualitat. Ja veig, idò, que amb aquesta planta tots són avantatges. Un bon exemple de com el retorn en el passat acaba sent una bona aposta de futur.

0: aquest moment seguts amb nosaltres en Oriol Miñarro. Benvingut, Oriol.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Encantat de tenir-te aquí.
1: Gràcies.
0: Oriol, en aquesta edició tenim una proposta estètica molt, molt, molt curiosa, que és Ínsula. Què és per tu la Ínsula?
1: Bueno, per mi la Ínsula és un territori intern on van succeir moltes coses al llarg de la meva vida, de formació com a persona. És a dir, jo vaig viure a Menorca durant la meva infantesa i adolescència, i com a tal aquest territori em va forjar cert caràcter i certa forma de ser, i jo vaig descobrir la fotografia d'una forma molta tardança, amb uns 45 anys. I al llarg de la creació de certes imatges vaig entendre que aquelles imatges volien dir quelcom i estaven relacionades precisament amb allò.
0: Amb aquest període?
1: Sí. És a dir, jo no genero imatges a partir d'una idea, sinó que aleatòriament vaig generant imatges, i aquelles imatges, amb el temps, amb la latència de la imatge, vaig descobrint una mica que jo pertany a certa part de la meva vida o a certa part de l'altra vida, perquè jo tinc actualment 4 projectes i tots 4 parlen sobre la meva vida. Uh-huh. En diferents etapes i formes de ser, amb un text i un context diferent, i després, quan tinc les imatges, les acabo desgranant i entenc que pertanyen a una part o a una altra part de la meva vida.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

el Menorca DocFest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca DocFest.

0: Bueno, benvinguts a la tercera entrevista d'aquest podcast de l'Esfar Cultural Gris i Mig, dedicat a la fotografia documental. Avui tenim un fotògraf cèlebre aquí a Menorca, que ha recorregut poble a poble, pam per pam, que és en David Arguimbau. David, benvingut.
1: Hola, Santiago, com estàs?
0: Molt bé, encantat de... Encantat d'estar aquí amb tu. En David ve a presentar dos treballs i especialment un que jo penso que aquí és Mercadal té un pes simbòlic molt particular, que és el treball de la Dana, 150824. Què ens pots contar sobre aquesta feina, David?
1: Bé, això va ser... Mira, ara ho contava. El mateix dia, que jo no sé quin dia era... de la setmana, sí, recordo que la meva veïna, la filla del meu veí, treia la mà per la finestra i vaig estar fent unes fotos molt bucòliques perquè ella li començaven a caure quatre gotes a la palma de la mà i son pare li va agafar la foto, la mà, eren dos braços que sortien per la finestra i va sortir una foto, bueno, pues això, molt bucòlica, les primeres gotes, i en cap moment pensàvem que el dia acabaria com va acabar. Vale, després ja em van cridar que estava passant el que va passar i no vaig poder passar de l'O.
0: Clar.
1: A l'O era... Allà es van quedar aturats i sí que vaig fer feina a l'O de les inundacions d'allà. I bé, i el dia següent, sí, el dia següent vaig venir i quan s'aixecava el dia i vam veure el resultat. Ja no hi havia aquelles fotos del torrent ple de cotxos que ja els havien llevat, però sí que hi havia les cases i la gent pues, preocupada. Clar. Certament no teníem encara en l'imaginari el tema de València, clar, amb el qual no teníem una referència de res. Màxim teníem lo de Sant Llorenç d'Escardassà, de Mallorca, però bueno, en aquell moment impressionava molt, no?
0: Clar. El que va començar d'alguna manera com un moment de fotografia bucòlica va acabar
1: sent... Un desastre. Sí.
0: Sobre això puntualment, te volia demanar, perquè també tenim en aquesta edició Escarpadi, que ha fet un treball a la Dana de València, que ha estat també part de la discussió política i fotogràfica també de tot el país durant el darrer any. Què penses que passa entre la relació entre fotografia i canvi climàtic? Hi ha un tema que s'obre, una escletxa que s'obre per començar a pensar des de la foto la relació amb el clima?
1: Bueno, nosaltres estem aquí per documentar els canvis i el que passa, saps? Després, bueno, certament és un mes d'agost, tinguis que anar a fer fotos de so en vez d'anar a fer platges plenes, doncs ho diu tot, no? Vull dir, la relació, nosaltres bàsicament estem aquí per documentar el que passa. I no me fa cap il·lusió, també t'ho dic, No me fa cap il·lusió. Prefereixo fer les meves cosetes que tu coneixes que fer això, saps? Però sí que és cert. També et diré que gràcies a la tecnologia, molta gent que no és fotògraf sí que va poder captar imatges que a nosaltres no ens van deixar perquè no podíem arribar, no?
0: Clar. Quina relació tens amb la recerca d'imatges que tenen a veure amb un moment tan de crisi, tan trist i tan complex pels éssers humans que estan sent fotografiats? Aquest equilibri, com ho tens?
1: Bé, tens que tenir l'experiència. Si tu saps llegir l'estat emocional de les persones, és el que et deixa a tu mateix apropar-te o no.
0: Clar.
1: Tu tens que veure i també tenir, diguéssim, la teva ètica. Vull dir, una foto no val tot per una foto, saps? Si una persona està patint, saps? Tu veus si li molesta o no li molesta.
0: Clar.
1: Si l'estàs ajudant o si la molestes enfonsant, no? I, bueno, això és l'experiència, no?
0: Clar. L'educació de la mirada, d'alguna manera, no?
1: L'educació de la mirada i de l'ètica, saps? Vull dir, una foto no... A qualsevol preu, no. Mai.
0: Tenint en compte també la dignitat de la gent, no? Un poc aquesta dinàmica.
1: Clar, mira, jo la primera casa que vaig entrar era un matrimoni, família humil, que tenien un calaix amb tots els medicaments banyats. I el seu gran problema bueno, estaven els de la Creu Roja, els estaven ajudant, però el seu gran problema és que s'havien de medicar i no hi havia medicaments, clar, perquè estaven tots banyats. L'aigua havia arribat un metro i mig i havien quedat sota l'aigua. La farmàcia estava tancada perquè també havia estat inundada. I això era el gran problema d'aquesta persona. Tu no pots entrar allà com una catxarreria allà a fer fotos, saps? Vull dir, has d'intentar ser empàtic amb aquesta gent, saps? Perquè era el seu gran problema, que per ells era gros.
0: De primer ordre, clar, de salut.
1: Clar, exactament.
0: Penses que, si ve que la fotografia documental té aquesta missió, per dir-ho d'alguna manera, que és la de documentar efectivament el que ens està passant, però també hi ha una... un dispositiu de memòria, d'alguna manera, no? Pensar això que ens ha passat avui té un diàleg amb els que, amb el que ens passarà demà si no passa alguna cosa. Trobes que hi prenem nota mirant aquestes fotos de lo que va passar a la dana d'aquí, de Menorca? Hi prenem nota com a societat, reflexionant sobre això?
1: Tinc els meus dubtes. Jo, ara mateix, un veí d'on visc jo ara, s'ha construït una piscina aquest estiu, pensava que no l'ompliria, i aquesta setmana, a ple mes d'octubre, l'he omplert fins dalt. Tenim problemes d'aigua.
0: Grossos.
1: I l'he omplert fins dalt, que segurament no l'emplirà fins l'any que ve.
0: Segurament.
1: Te dono com a exemple, saps? Jo penso que... No sé, està greu, eh? El ser humà no... És contradictori.
0: Total, total.
1: Per això...
0: M'has donat el peu per parlar del teu altre projecte, que crec que te l'estimes molt, i jo que he vist les fotos i que visc allà, sento que és algo molt íntim teu, que és Sant Lluís no és Missouri. Què és això? Què és aquest artefacte?
1: Sant Lluís no és Missouri és un diari de la meva vida i de la vida de Sant Lluís els últims, des del 2005... el 2022, que és l'època que jo vaig viure en el municipi. Jo vaig viure al municipi tant al Caufà com a Viniencolla i al poble mateix. I, bueno, allà vaig viure la bombolla immobiliària, els preus... Això tu m'estaves contant, m'estaves preguntant sobre si prenem nota. Doncs no prenem nota, perquè el 2013 jo recordo haver estat documentant, haver patit el que era la bombolla immobiliària i allò que no torni a passar i on estem ara.
0: Clar, clar, clar. Saps? Hi ha una repetició i a més...
1: D'altra manera, però el mateix, d'alguna manera, no? Total, saps?
0: Total. I algú em va agut tan sensible com l'habitatge a Menorca.
1: Exactament, sí. Jo en aquella època vaig estar 2 anys que tenia un lloguer de setembre a juny, a 30 de juny, i juliol llavors me tenia que buscar la vida.
0: Clar.
1: I això, estem parlant del 2005-2006.
0: De fet, una part important del teu treball documental d'aquella època era apropar-te a les naixents organitzacions de veïns en defensa de l'accés a l'habitatge i afectat per la hipoteca.
1: Sí.
0: Veus un reflex, veus un moment similar entre aquell moment i ara?
1: No.
0: No?
1: Jo en aquell moment va haver-hi un moviment molt potent per ser Menorca, que jo en aquell moment ja estava treballant. No té a veure això amb lo del llibre, però sí que era amb el temps, sí. I en aquell moment jo vaig estar col·laborant, jo documentava tot l'activisme de la PA. I era un moment, diguéssim, que era tots a una. Hi havia tot tipus de persona, de classe social, etc.
0: Hi havia un activisme més viu.
1: Ara no el veig de la mateixa manera.
0: La comparació amb Missouri, per què?
1: Bueno, doncs mira, ve per la mateixa història. Qui conegui Sant Lluís té molt present, perquè fa 20 i pico d'anys que tu, quan arribes a Sant Lluís, què te trobes?
0: Un molí.
1: Un momotreto. Abans del molí.
0: Sí.
1: Abans del molí. Te trobes un momotreto allà.
0: Ah, correcte, clar.
1: Exacte.
0: El esqueleto.
1: Ah, exactament. Mira, tenim que tenir en compte que Sant Lluís de Menorca té uns 7.000 habitants. Sant Lluís de Missouri, Estats Units, té quasi 3 milions d'habitants.
0: Uau.
1: A Sant Lluís, algú se li va ocórrer, farem aquí un centre comercial tipus Port Inglés, saps? A quien se le ocurrió, no? Pues bueno, va fracassar. Jo penso que es van equivocar de Sant Lluís. L'haguessin fet de Sant Lluís de Missouri amb 3 milions d'habitants, segurament haguessin triomfat, no?
0: Hauria tingut sentit.
1: però clar, però Montsant és totalment sobredimensionat. Llavors, uh-huh. per què Sant Lluís és més olímpic? Per això, no ens feu coses sobredimensionades, no ens traieu el nostre... No vol dir que no puguem anar progressant i no puguem anar adoptant noves costums, però no ens aportis un centre comercial, no ens posis xalets a dos pams de l'aigua, perquè en aquests últims anys, tot i la llei de costes, allà a Sant Lluís va passar també, no?
0: Sí,
1: i d'alguna manera, les fotografies no és tant et mostraré el que no m'agrada, uh-huh. sinó et mostraré el que som, per tenir justament la memòria, no?
0: Clar.
1: Et mostraré aquella part, diguéssim, de com són les cases, la gent que va romandre a les cales, saps? Com és la gent de Sant Lluís, que d'alguna manera és com part de la resta de Menorca, no? De com sí. vivim aquí. Vull dir,
0: és una representació, no?
1: Exacte. Intentem fer resistència i continuar amb els nostres costums, no? No volem menjar aguacate, ni brans, ni històries, sinó ens agradaria, o almenys a mi, parlo per mi, no?
0: Uh-huh.
1: I la representació és aquesta, doncs la gent que baixa el moll a nedar, saps? La gent que va a pescar, la gent que penja la roba a fora perquè la vegi tothom, etc. Moltes de les cases que surten ja estan en mans dels nous propietaris que no són d'aquí.
0: Hi ha algú que tu ets molt reivindicador de lo perifèric, de lo, la idea de ser fotògraf de províncies.
1: Sí, totalment.
0: Com fas un lligam entre les històries universals que contes i lo particular i lo petit i lo perifèric de Menorca?
1: Perquè tothom té una història i tothom té una història interessant. I de la mateixa manera que a Menorca a vegades pensem que només tenim nosaltres el problema de la vivenda uh-huh. i dels sous i de tal, també està passant a Reus o està passant... Vull dir, això són històries universals. Uh-huh. Jo penso que els explico des d'aquí. Saps? Perquè a mi jo me trobo molt més còmode, diguéssim, dins el meu entorn que conec. Uh-huh. Jo anar-me'n fora, jo sóc molt antifotògraf, saps? Perquè antigament, el fotògraf que viaja... Uh-huh. Uh-huh. No sóc molt viatger.
0: Tu ets el fotògraf que es queda.
1: Que em quedo i m'agrada, diguéssim, documentar el que tinc a prop meu perquè ho conec, uh-huh. saps? També és el meu punt de vista, eh? També no sento càtedra uh-huh. en nada, no? Però són històries, les històries humanes, jo crec que tenen que interessar. Si són interessants, pues, pues això, valga la redundància, ha d'interessar a tothom, no? Uh-huh.
0: Bueno, David, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i esperem que puguis generar aquesta reflexió per tots els menorquins, que crec que a través de les teves fotos hi ha molt per dir i hi ha molt per pensar.
1: Vinga, moltes gràcies, Santi. A tu.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va robant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien collir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que s'ha d'estar més content que un gínjol. I és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homes, emprar sa calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, sa feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fes pa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven altres dones, altres cases, per anar a encalar. I així s'atraien un sobresol que pues, ajudava l'economia familiar. Era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Pep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, si no, tothom es quedava el seu aire, sí.

0: públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 al Claustre de Mou. Tota la informació al menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.
2: Mai celebrarem el 12 d'octubre, perquè tenim memòria i ens salva la memòria. I el 12 d'octubre es va instaurar el 1940 per ordre del general Franco, Dia de la Raza. I també perquè som un poble internacionalista i solidari. Internacionalista i solidari. I el 12 d'octubre a tota l'Amèrica Llatina...

0: Gràcies, molt bona. Molt bona, molt bona.
1: Que programa la computadora que l'arma...
2: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrià.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrià.

on deixen el barram. La passió resulta un artifici, una bravata. La recança és l'excusa més barata que mai s'han inventat per dir l'amor.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

aquí amb Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que tothom ha tingut a casa seu un exemplar del viatge tràgic de la Montxot de Suestrà, amb aquella adaptació en còmic que Diego Ibáñez va fer a partir de la novel·la costumista de Ruiz y Pablo. A finals del segle XIX, la Montxot se'n va anar a Barcelona per mort dels problemes de salut de Madonna, però se li fa impossible adaptar-se a la gran ciutat. Es to, és satíric i

0: màgic a la vegada, ja que, com sabeu, al final, superacionat bé, però Madonna és morta. A jo, com a fieta curiosa i interessada en les llengües, record que me sorprenia molt poder llegir expressions ben menorquines, modismes populars i formes dialectals tan ben escrites, vaja una norma. Vaig descobrir que, en segons quins contextos, tot allò que jo deia es podia escriure i que hi havia una manera sistemàtica de fer-ho. Podia posar una N de reforç darrere de la preposició A si volia dir «es en esborn». Podia escriure «es, se, ses». I és que referents així són molt importants per entendre la nostra realitat lingüística. La novel·la es va editar per darrera vegada a la nova editorial Moll el 2017, juntament amb dos relats més, amb el títol de Novel·letes menorquines. L'adaptació gràfica es va editar per darrera vegada amb el suport del Consell Insular.
1: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, no sé què en penses, Llucia, del que acabem de dir.
1: És cert que allò que has plantejat, bueno, a partir de efectivament un dels capítols àlgids de cada veta de vida, que és el període evolutiu d'una dona quant a la seva capacitat per de vida fins a esdevenir seca, xorca. Com bé dius, físicament manco desitjable en aquest món de perfeccions tan, diríem, superficials com la bellesa, el cos perfecte o la dèria per l'eterna joventut. A més, per exemple, si algú es volgués atracar en aquesta obra, no?, un nou lector, jo el que li diria de manera molt humil és que cada part de set sis que composa en el llibre desemboca d'una manera molt diversa de pensar el món a partir precisament de la necessitat de posar-hi nom i d'ordenar cada cosa dins caixes, que, per desgràcia, i tant com va amb aquest món de la immediatesa en el que vivim, cada vegada revisant manco, cada vegada ens costa més tornar enrere. És a dir, sentir seguretat en l'ordre i mentir-nos, no?, que al cap i a la fi és una automentida, és pensar que controlant el present res mos pot passar. Com bé comentaves abans, i Incipit pretén ser una mena de compendi reduïdíssim del que ve després. Des de les fases de la lluna, que descriuen un poc, pues, el procés de festeig i fins a arribar a una trobada sexual que acaba amb una mena d'adagio que és trist. I, si em permets, ja que has al·ludit a les diferents deesses de sa part d'espurgatori de la dona, és en aquest capítol que també faig una mena d'homenatge a una dona lliure i indòmita com fou Lilith, que és una mena de figura demoníaca que abandonar a Adán en totes les conseqüències que això tingui amb ella. És a dir, ella es va rebel·lar contra aquest món fet pels homes envers la igualtat, tot i que com a sacrifici pues va haver de suportar la mort de tots els seus fills. De banda d'aquesta part, pues, també tenim el duel, que és com superar, no?, o com reflexionar la decepció, la depressió o la rendició, senzillament. Tenim també els somnis, tenim el mal autoinfringit o rebut per parts d'altres, a primum non nocere, i acabant no ets la part més vella, això ja ho deixem a consideració de cada qual, però en sa part, per jo, com a més emotiva, que seria sa darrera dedicada a sa suite número 2 de Bach, sa 1008, que, efectivament, com qualsevol de ses altres 5 suites, s'aplega o aplega 6 danses diferents, però amb una tonalitat menor. Ets única que té una tonalitat menor i que li dona un cert aire de recolliment i de dramatisme, qualitats que al cap i a la fi d'alguna manera tenen molt a veure amb el fet creatiu. I finalment l'epíleg, que, bueno, que és una bomba. És la de destrucció de tot l'altre, de tot el que pensàvem.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts i benvingudes a Història d'un disc. Avui en la cançó nombre 4 de Can Mostra Final, Ulls tancats. La cançó que va mutar al llarg del procés de creació i ara m'ho explicaré per què.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: I res, també vull deixar que creu de mi llibre.
1: Sí, sí, no has de ser tot fil de ferro, perquè si no trobaràs rovelles, no. Tu o mala, no em veus brillar de nou. De bon surt aquest títol?
0: Aquest títol és el disc que jo també present, que està en format vinil, que el cap de rebre, i l'estic ja començant a repartir propuestos, i que en tindrem per banda també en els concerts, si voleu, i camisat, i clar, va, tenim un show muntat, fantàstic. No em veus brillar de nou... És una frase d'una cançó, de l'última cançó que es diu Tornant, que és estribillo o alguna cosa així, si algú té alguna cosa semblant d'un estribillo, diu, no em vols brillar de nou, no vols com estic tornant. I és un poc, és rotllo que, bueno, que no és el meu primer disc, n'hem editat un quants, autoeditat un quants. De fet, en tu en tenim un parell en Dalsera, i Power Trip, i Triquinis, i no sé què. No és el meu primer disc, però és la meva tornada a fer temes propis, que fa com a 10 anys que faig temes d'altra gent, i ara pues, m'agrada, tinc ganes de fer...
1: És el teu primer vinil, però...
0: Bueno, els d'Estriquinis va ser el primer. Estriquinis tenim un 10 polzades, però aquest és un 12 polzades, un dels sèrios, un dels bons, i sí que és el primer disc consolitari amb el meu nom, encara que no li vull posar Pedro Sánchez, perquè si no a Google no te troba ningú,
1: clar,
0: perquè surts a la pàgina 13.
1: Me passa jo igual amb José López, pues Joe Mina és més...
0: No comparis José López amb el nom d'aquell, perquè macho,
1: ja me diuen que són toreros si són José López.
0: Ah, sí? Hòstia. Bueno, López, es vaig llegir que és el primer, és el cognom en castellà més comú del món, López.
1: Pues mira.
0: I però Pedro Sánchez és la combinació de nom i cognom més comú a Mèxic o alguna cosa així. El que sigui, però bueno, que ja sabeu perquè m'ha dit tu, home, que és el meu segon apellido.
1: Exacte.
0: I que estic molt content perquè ara la gent el començarà a pronunciar com toca, perquè tota la vida l'han pronunciat Tumoala, Tamaola, no sé què, i ara pues, ja el tenen escrit i el podran pronunciar bé. I això, no em vols brillar de nou, és un poc aquest rotllo. Vull dir que no és que comenci, sinó que bueno, pues, tinc ganes de tornar a brillar.
1: Molt bé. I tant que brillaràs. I tant que brillaràs.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que tothom ha tingut a casa seu un exemplar del viatge tràgic de la Montse de Suestrà, amb aquella adaptació en còmic que Diego Ibáñez va fer a partir de la novel·la costumista de Ruiz y Pablo. A finals del segle XIX, la Montse se'n va anar a Barcelona per mort dels problemes de salut de Madonna, però se li fa impossible adaptar-se a la gran ciutat. El to és satíric i tràgic a la vegada, ja que, com sabeu, al final, superacionat bé, però Madonna és morta. Jo, com a fieta curiosa i interessada en les llengües, record que me sorprenia molt poder llegir expressions ben menorquines, modismes populars i formes dialectals tan ben escrites, baix una norma. Vaig descobrir que, en segons quins contextos, tot allò que jo deia es podia escriure i que hi havia una manera sistemàtica de fer-ho. Podia posar una N de reforç darrere de la preposició A si volia dir «es en esborn». Podia escriure «es, se, ses». I és que referents així són molt importants per entendre la nostra realitat lingüística. La novel·la es va editar per darrera vegada a la nova editorial Moll el 2017, juntament amb dos relats més, amb el títol de Novel·letes menorquines. L'adaptació gràfica es va editar per darrera vegada amb el suport del Consell Insular.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, no sé què en penses, Llucia, del que acabem de dir.
1: És cert que allò que has plantejat, bueno, a partir de efectivament un dels capítols àlgids de cada veta de vida, que és el període evolutiu d'una dona quant a la seva capacitat per de vida fins a esdevenir seca, xorca. Com bé dius, físicament manco, desitjable en aquest món de perfeccions tan, diríem, superficials com la bellesa, el cos perfecte o la dèria per l'eterna joventut. A més, quan per exemple, si algú es volgués atracar en aquesta obra, no?, un nou lector, jo el que li diria de manera molt humil és que cada part de set sis que composa en el llibre desemboca d'una manera molt diversa de pensar el món a partir precisament de la necessitat de posar-hi nom i d'ordenar cada cosa dins caixes, que, per desgràcia, i tant com va, amb aquest món de la immediatesa en què vivim, cada vegada revisant manco, cada vegada ens costa més tornar enrere. És a dir, sentir seguretat en l'ordre i mentir-nos, no?, que al cap i a la fi és una automentida, és pensar que controlant el present res mos pot passar. Com bé comentaves abans, i Incipit pretén ser una mena de compendi reduïdíssim del que ve després. Des de les fases de la lluna, que descriuen un poc, pues, el procés de festeig i fins a arribar a una trobada sexual que acaba amb una mena d'adagio que és trist. I, si em permets, ja que has al·ludit a les diferents deesses de sa part d'espurgatori de la dona, és en aquest capítol que també faig una mena d'homenatge a una dona lliure i indòmita com fou Lilith, que és una mena de figura demoníaca que abandonar a Adán en totes les conseqüències que això tingui amb ella. És a dir, ella es va rebel·lar contra aquest món fet pels homes envers la igualtat, tot i que com a sacrifici, pues, va haver de suportar la mort de tots els seus fills. De banda d'aquesta part, pues, també tenim el duel, que és com superar, no?, o com reflexionar la decepció, la depressió o la rendició, senzillament. Tenim també els somnis, tenim el mal autoinfringit o rebut per parts d'altres, a primum non nocere, i acabant no ets la part més vella, això ja ho deixem a consideració de cada qual, però en sa part, per jo, com a més emotiva, que seria sa darrera dedicada a sa suite número 2 de Bach, sa 1008, que, efectivament, com qualsevol de ses altres 5 suites, s'aplega o aplega 6 danses diferents, però amb una tonalitat menor. Ets única que té una tonalitat menor i que li dona un cert aire de recolliment i de dramatisme, qualitats que al cap i a la fi, d'alguna manera, tenen molt a veure amb el fet creatiu. I finalment l'epíleg, que, bueno, que és una bomba. És la de destrucció de tot l'altre, de tot el que pensàvem.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Sí, vale. Tanto mar, tanto mar.
1: Si a mi tot seguit, una cançó de Guillem Soldevila del disc Amor a mort del 2014.

Ara mateix escoltarà una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.